Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nous.

0: Hem arribat a les 9, és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. En aquesta hora comença la reunió extraordinària del Consell de Seguretat Nacional, presidit pel cap de l'executiu espanyol Pedro Sánchez, i que ha d'abordar la crisi migratòria que afecta Ceuta des de fa gairebé un mes. Una reunió que marca l'inici del nou curs polític en una jornada en què també se celebrarà el primer Consell de Ministres posterior a les vacances d'estiu.
1: Està previst que el gabinet aprovi un real decret per declarar la crisi migratòria a Ceuta com una situació d'interès per a la seguretat nacional, adoptar mesures econòmiques i constituir un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. És el vicepresident Carlos Cuerpo.
2: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
1: També s'encetan les compareixences dels ministres al Congrés dels Diputats per retre comptes d'aquesta crisi migratòria de Ceuta. Avui és el torn de la titular de Defensa, Margarita Robles.
0: I avui ha començat també la temporada de la llampuga, que des de demà serà als mercats, ja es podrà comprar. Ha fet bona mà alguns dels ports de les illes, allà la majoria de barques han pogut sortir, a d'altres la situació no era tan bona, no ha fet tan bon temps, i hauran d'esperar fins un altre dia, fins demà, un altre dia d'aquesta setmana.
1: Això sí, els que han pogut sortir ho han hagut de fer més a poc del que feien anys anteriors, és a dir, en la barca fan menys via perquè com més ràpid van, més consumeixen i de retruc més han de pagar aquest combustible, i això, diuen, no se poden permetre perquè el preu del combustible s'ha encarit de manera considerable en els darrers mesos. És Miquel Darder, patró del Ketama.
3: Hombre, antes no m'ho miraven tant, en el cas, però ara aquest preu que està, clar, que m'ho hem de mirar. Si antes navegàvem a 10 o 12 milles, ara navegàvem a 8 o 9. Perquè se posen els turbos en marxa i, clar, i menja molt més.
0: L'encariment del combustible és una conseqüència directa de la guerra a l'Iran i es preveu que l'impacte econòmic propiciat es pugui agreujar en les pròximes hores arran de l'operació pària econòmica que ha posat en marxa els Estats Units amb l'objectiu de bloquejar les fonts d'ingressos de Teheran.
1: Ara bé, el catedràtic de Dret Públic Internacional de la UIB, Joan David Gené, va més enllà i assegura que amb aquesta operació els Estats Units pretenen involucrar a tercers països com pot ser la Xina, que té relacions econòmiques i comercials importants amb l'Iran. Són declaracions de fa només uns minuts en una entrevista aquí a l'Informatiu Matí.
4: Xina, quan li diuen que s'està somes a que li imposaran sancions econòmiques per comercialitzar amb Iran, bé, Xina dirà, mira, ja, és a dir, si tu fas això, pues jo evidentment te respondré augmentant els meus arancels amb tu. És una qüestió que no quedarà, és a dir, sense cap tipus de resposta, no?
0: I avui, de nou, canvi de temps, deixem enrere les rissagues que hi van provocar fins a 1 metre amb 44 centímetres d'oscil·lació màxima al port de Ciutadella. La darrera d'aquesta magnitud havia estat el 2015. També el cel tapat i les precipitacions donaran pas a una situació ben diferent.
1: Per tant, avui sol, cel ben clar i temperatures màximes que poden fregar els 37 graus a alguns indrets de Mallorca. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, ha activat l'avís groc al Llevant i al nord i nord-est de l'illa per altes temperatures.
0: Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una començarà aquí a IB3 Ràdio el programa El Dia. Amics, que passeu...
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
6: Tens una obra de Dionís Bennassa a casa? Ajuda-la.

0: serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971-85-41-21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971-85-41-21.
1: Mamà, mamà, el divendres podem anar a la platja?
2: No, divendres no podem anar a la platja. Divendres vam anar a Madarich, que comença l'aulet. Haurà superdescomptes, no vos ho podeu perdre. Ja sabeu, a partir de divendres, aulet a Madarich.
3: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que s'hi tracta bé.
4: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Molt bon dia, són les 9 i 7 minuts, encetam una nova edició de l'Estiuet, el magazín dels matins de Ràdio Pollença. Avui és dimarts 25 d'agost. Bruno, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: De lo de molt bé és un dia.
1: Sí.
0: Estàs ben constipadet, Bruno.
1: Som aquí, que és l'important.
0: Ets aquí, has complit. Mos anem passant aquests constipats, com tothom, aquests aires acondicionats, aquesta que olor d'aquest estiu, són els efectes.
1: Jo crec que una de cada 10 persones que te trobes, per dir una dada, està constipada. Així que és època, ara no entre els aires, que ja dius que fa més calor, menys, amb aquests canvis és bastant normal, però bé.
0: I clar, i nosaltres, com que la veu és la nostra eina, se mos nota.
1: Sí, però a mi no queda malament, si estàs un poc constipat és la veu més greu.
0: Més veu de ràdio.
1: Claro, claro. No? Veu de ràdio un poc estranya, però bé, tenim veu.
0: Que tenim veu, i què tindrem avui de matí?
1: Idò, mira, Joan, avui de matí tindrem un parell de coses interessants. Per exemple, a les 10 tornem amb aquest programa d'Avui Cuines Tu, programa sobre cuina que hem fet aquest estiu, i tindrem na Maria Llinàs, na Maria de Can Xim, no?
0: Que... menys que mos dur, mos durà coses dolces, supos, no?
1: Clar, qualque postre, però bé, una de les persones que més... deuen saber apollant-se sobre postres o que més bagatge tenen en aquest àmbit.
0: I nosaltres ho hem comprovat perquè de tant en tant mordo qualque coseta quan ve la tertúlia de la gent gran i ho tastam, eh?
1: Sí, que això era un privilegi, tastar coses seves encara, perquè si no no hi ha altra manera. I doncs sí, la tindrem avui en aquesta secció d'Avui Cuines Tu, a les 10:30, un programa de Món Encara, veurem que mos han preparat avui, com sou un programa que parla d'història, sí, d'amistat, sincerament no sé molt bé de què va cada programa, sé que és diferent perquè ho sol fer na Maria, però bé.
0: Cada les tenim cada setmana, les he tingut al llarg d'aquest estiu a Neva i a Isolda, i com tu dius, cada setmana és diferent, i nosaltres sempre agraïm als nostres col·laboradors que venen aquí a fer un programa, però s'ho preparen moltíssim, com és el cas d'elles, que se preparen un bon programa.
1: Exacte. I a les 11 posarem una remissió del primer programa d'Ovid, que és un programa sobre videojocs també, aquest programa que hem encetat aquest estiu, i és sobre videojocs i tecnologia, amb en Miquel Llompart i en Toni Campomà. Parlen de notícies, novetats, l'eliminació del format físic de Sony, que ara està donant molt que xerrar, que te parlava abans, Joana, per tema de GTA, de Grand Theft Auto... veu que no ho conegueu,
0: sí, escolta, però és un vocabulari que...
1: Sí, és un joc molt, molt, molt famós que...

0: molta gent que juga i que no juga a videojocs, però bé.
1: Clar, hem aprofitat avui que teníem aquesta estona per posar-vos aquest programa, perquè Ubit ho han fet durant un cap vespre, varen començar dia 22 de juliol, un cap vespre d'aquest estiu aquí a Ràdio Pollença, i continuaran, a l'hivern no ens atendran cada 15 dies com ha estat ara, sinó cop a només, a quan els hi vagi bé, que també sempre s'agraeix.
0: Que hem de dir que és d'un multivers d'un Pipero. Tot sí. Això, Ubit, Pipero, també és un...
1: Ve de per aquí. Miquel John Partes, d'un Pipero, i Antoni Campomà, és Antoni Campomà fill, que sempre ho dèiem així, que Antoni Campomà durant moltíssims d'anys, el recordareu, perquè era la veu d'Us Hores Baixes de Ràdio Pollença. Ara és per Palma, però bé, de tant en tant bé, i també Antoni és un amant d'un món de videojocs. I
0: de la ràdio, també.
1: I de la ràdio, evidentment. Supos que ara el tornar aquí li deu haver recordat moltíssimes coses.
0: Sí.
1: I doncs el podreu escoltar a les 11.
0: Exacte. A les 12, després de l'informatiu divendres, farà l'actualitat. I a les 12 i mitja tindrem la secció musical d'estiu, o d'oasis musical, amb Christian Taylor. I fins aquí arribaríem el dia d'avui.
1: I fins aquí arribaria l'estiuet,
0: sí,
1: perquè
0: l'estiuet.
1: Em dedica avui cap vespre, hi haurà en Jaume aquesta setmana fa hora baixes, i el que ja podem confirmar és que no vos perdeu el programa, que entre les 6 i les 7 tindrem el doctor Mateu Vila, i ha de fer aquest darrer programa del Festival de Pollença, aquesta 65a edició, que dissabte arriba a la clausura. I bé, Mateu mos farà, supos, un poc un balanç de tot el que ha estat el festival, i mos parlarà del concert, de lo que s'apreveu per un concert d'aquest dissabte.
0: Que és el darrer.
1: Diumenge, sí, és, no? Que és en diumenge, sí, sí. Vare dit dissabte, és diumenge. Que de fet tu ara en parlaràs, perquè també avui un diaris en xerra, no? La premsa escrita, el diari Última Hora, li ha dedicat pràcticament una pàgina al festival. Molt bé, i són les 9 i 12 minuts i començam. L'Ajuntament de Pollença celebrarà aquest dijous a les 9 de matí un ple extraordinari convocat per tractar assumptes que no es poden demorar a la propera sessió ordinària, perquè durant el mes d'agost no hi ha plens ordinaris. Per això s'ha convocat aquesta sessió, per abordar diferents qüestions.
0: Entre els punts de l'ordre del dia es proposa l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir el consum al petit comerç del municipi. El plenari haurà de resoldre la discrepància del contracte de serveis professionals d'infermeria, fisioteràpia i auxiliars d'infermeria per a la residència social Santo Domingo. Així mateix, es planteja l'aixecament de la discrepància per objecció suspensiva en relació amb gratificacions de diferents funcionaris. Un altre dels punts fa referència a la revisió d'ofici de l'acord plenari d'abonament del plus de responsable de mercat. I pel que fa a la policia local, es durà a plenari la iniciació de l'expedient de concessió de la creu al mèrit policial en distintiu verd a un membre del cos. I també es proposa la concessió del diploma de jubilació a 3 membres de la policia local de Pollença. Finalment, es donarà compte de liquidació del pressupost de l'any 2025. I recordant que podeu seguir el ple aquest dijous a les 9 de matí en directe per Ràdio Pollença, al 107.9 per internet i per streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament.

0: Faves Films presenta El món és una merda, una obra dirigida i guionitzada per Núria Solivelles i Adrià Solivelles i protagonitzada per Lluc Fuster, Jaume Albertí i Arnau Martorell.
1: Podreu veure la representació en el Club Pollença a les 7 aquest proper 31 d'agost. El repartiment inclou com en Jaume Albertí, Lluc Fuster, Arnau Martorell, Mai Recio, Núria Solivelles, Jan Martín, Joan Cifra i Cati.
0: Més coses. Aquests dies l'empresa municipal de serveis Encers ha duit a terme la neteja interior de 112 contenidors amb una aposta clara per al manteniment i bon estat de les infraestructures de residus.
1: Per aquest motiu demanen a tothom civisme amb el bon ús dels contenidors i que els residus s'aboquin dins aquests, ja que al contrari pot acabar en sancions.
0: Els jardins del convent de Sant Domingo acolliran dia 5 de setembre la fira Connexió Coop, una trobada dedicada a les cooperatives i al producte local de Mallorca, que té com a objectiu donar visibilitat al moviment cooperatiu de l'illa i impulsar una economia més social i sostenible.
1: Se celebrarà, com dèiem, el 5 de setembre de 5 o 11 i serà oberta i gratuïta per a tothom. Durant tota l'hora baixa i vespre, els jardins del convent es convertiran en un espai de trobada per posar en valor la tasca de les cooperatives mallorquines i apropar a la ciutadania els seus productes i projectes. Enguany, Connexió Coop també comptarà amb una exposició de Meli Cotó que cerca reivindicar, des d'una mirada pròpia i arrelada, la cultura i la gastronomia de Mallorca. L'exposició es podrà visitar des de l'inici fins al final de la fira a l'espai de la taverna, als jardins de Joan Marc. Amb aquesta nova edició, Connexió Coop vol reivindicar el paper de les cooperatives com agents d'una economia més social i sostenible i generar un espai de connexió entre projectes, cooperatius, productors i ciutadania. I doncs serà el 5 de setembre de 5 a 11 en els jardins del convent de Sant Domingo, Pollença, amb l'entrada oberta i gratuïta.
0: L'àrea d'esports ja ha presentat la programació d'activitats dirigides per aquest hivern 26-27 amb propostes tant a Pollença com a Numoll.
1: Entre les activitats hi ha posat en forma, condició física i pilates en diferents dies i horaris al llarg de la setmana. Pel que fa a les inscripcions, els usuaris de curs d'hivern ja es poden inscriure igualment que de cursos d'estiu de 2026, mentre que nous usuaris també poden formalitzar la seva inscripció. Les activitats de condició física es faran dilluns, dimecres i divendres a les 8 i mitja del matí i també hi haurà sessions d'hora baixa. El pilates s'oferirà tant a Pollença com a Numoll en diferents franges horaris. En quant als preus, varien segons l'activitat i la freqüència i les persones no abonades hauran d'abonar a més 8 euros anuals de matrícula. Podeu trobar informació per les preinscripcions a la web de l'Ajuntament de Pollença.
0: I ja que estem parlant de prescripcions i inscripcions, recordant que estan obertes les inscripcions per la segona edició de Brutal Autos, és la cursa que està marcada dins les activitats de la Cala Brutal local. Això serà dissabte dia 19 de setembre.
1: Començarà la jornada a les 9, la verificació dels carretons, i a les 11 començarà la cursa a la Cala. Us podeu inscriure de manera presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà dilluns i divendres de 8 a 2 o en línia a través del formulari específic a la web de l'Ajuntament. Fins dia 11 de setembre que estan obertes les inscripcions i podeu trobar les normes de la cursa per participar a les xarxes de l'Ajuntament.
0: I atenció, que avui és el darrer dia per fer les inscripcions per participar al sopar a la fresca, que és aquest dissabte.
1: Aquest dissabte 29. Les sol·licituds per reservar carrer es poden fer fins avui, dia 25, a les 2. Hi ha una instància específica a la web municipal i també es pot sol·licitar presencialment a les oficines de l'Ajuntament de Pollença i d'Humoll. L'Ajuntament facilitarà ensaïmades que es podran recollir un mateix dia a Pollença en un passat Jaume Antonell, davant la residència d'11 a 1, i en Humoll es repartiran a les taules. L'Ajuntament no deixa taules ni cadires i ha informat que l'animació en el sopar anirà a càrrec de Batollença, els mesclats seran més orats i aniran repartits entre Pollença i Humoll.
0: I també vos hem de dir que si no teniu sopar a la fresca al vostre carrer, hi ha diferents entitats que es mobilitzen per participar-hi.
1: l'Associació de Veïns de Pollença, Nasun, i diuen que el seu menú inclourà una fideuada, marisc, beguda, picada i postres per 18 euros i 20 euros per no socis. Heu de dur plat, coberts i tassó i vos podeu inscriure avui de 7 a 8. Igualment, l'Associació de Veïns de Gomà celebra el sopar a la fresca en el carrer Volta número 15 i haureu de dur un plat de menjar per compartir, si voleu anar. L'associació convidarà a cervesa i gelats. Igualment, vos podeu inscriure fins avui via WhatsApp al 696-742-998.
0: La banda de música de Pollença un any més ha començat que lo musical, una iniciativa adreçada a infants a partir de 6 anys que vulguin descobrir un món de la música i aprendre a tocar un instrument.
1: El projecte ofereix als més petits la possibilitat d'iniciar-se a la pràctica musical, aprendre de manera progressiva i en el mateix temps gaudir de l'experiència de fer música en grup i formar part de la banda. Les activitats es duran a terme dimarts i dijous d'aquest mes d'agost i des de la banda de música destaquen que també és una oportunitat perquè els infants facin nous amics, desenvolupin la seva sensibilitat musical i s'endinsin en el món de les bandes de música. Les inscripcions estan obertes i es poden formalitzar a través del codi QR que trobareu a l'Instagram de la banda de música de Pollença.
0: Parlant de música, també s'ha publicat ja tota la informació de la matrícula i el catàleg d'oferta educativa de l'Escola de Música de Pollença per al proper curs 2026-2027.
1: El període de matrícules de l'1 fins al 8 de setembre per a nous alumnes, ja sigui en línia o presencialment a la secretaria de l'escola, de 4 a 7. Oferta en classes d'instruments individual, en grup, dansa i sensibilització i llenguatge musical. I aquest curs començarà el 22 de setembre.
0: Us saluda el Club Pollença, que irà aquest divendres 28 d'agost a les 10 de vespre a la vetllada Una lluna plena de poesia. És una proposta cultural dedicada a la recitació de poemes inspirats en la lluna.
1: L'activitat enguany es trasllada en el saló du club a causa de les obres de l'ascensor de l'edifici. L'activitat es planteja com una lectura col·lectiva oberta a tothom i qui assisteixi podrà escoltar els poemes, però també intervenir i recitar els seus propis versos. La trobada estarà coordinada i presentada per Mauricio Dos, que serà l'encarregat de conduir les diferents intervencions. I la vetllada aprofitarà més la coincidència en la fase de pleniluni per oferir una activitat cultural nocturna en el Crida Pollença durant la darrera setmana del mes d'agost. L'accés serà lliure i està obert a totes les persones interessades, tant si volen assistir com a oients o com si volen participar com a recitadors.
0: La Fundació Dionís Bernat s'ha posat en marxa la campanya Tens un Dionís a casa? L'objectiu d'ajudar a documentar i ampliar l'arxiu del pintor pollencí a partir de les obres que es troben actualment en cases particulars del municipi.
1: Demanen a les persones que tinguin una obra de l'artista a casa que facin una fotografia i la facin arribar a la Fundació. D'aquesta manera se podrà documentar el patrimoni artístic de Dionís Bernassa, que es conserva en mans particulars. Si fes això, automàticament entrarà a un sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. Ho podeu fer fins l'1 de setembre. Podeu fer arribar les fotografies o demanar més informació contactant a la Fundació Dionís Bernassa a través del seu correu electrònic, Instagram o WhatsApp o bé acostant-se directament al museu.
0: I en planes esportives, Javier Seguí, del Real Club Nàutic del Port de Pollença, participa en el Mundial de Ilka 7.
1: Les aigües de l'abadia Dublín a Irlanda acullen des d'avui, 25 d'agost i fins al proper 30 d'agost, el campionat del món d'Ilka 7, a la participació d'alguns dels principals regatistes de la classe a escala mundial. La prova reuneix 141 regatistes de 45 països, entre els quals hi ha un nou representant espanyol i, com dèiem, entre l'equip espanyol hi ha Javier Seguí, regatista del Real Club Nàutic Port de Pollença, que pren part en aquesta important cita internacional de la classe Ilka 7. També el cadet juvenil femení cerca jugadores per aquesta propera temporada. Si vos interessa i heu nascut entre 2008 i 2012, vos podeu inscriure al 623-428-522. I el club de futbol ha anunciat una nova temporada de l'Escoleta, iniciació adreçada a nins i nines nascuts entre 2020 i 2022. Les sessions començaran el 14 de setembre a el Poliesportiu de Pollença i es faran el dimarts i dijous de 4:30 a 6:45. L'activitat està pensada perquè més petits faci les seves primeres passes dins el món de futbol en un entorn proper, divertit i adaptat a la seva edat. Les inscripcions ja estan obertes i podeu emplenar el formulari disponible en el Facebook del club o, per més informació, contactar al 623 428 522.
0: Són les 9 i 24 minuts i abans de fer un repàs a la premsa ens han fet arribar una esquela. Ha mort Nicolás Vallejo Castillo. Nicolás Vallejo Castillo, a l'edat de 75 anys. La vela és avui dimarts de les 4 a les 7 al cementeri de Pollença. Les exèquies a les 6 i mitja avui també. I de Bruno hem comentat abans que la premsa escrita avui, el diari Última Hora concretament, dedica una pàgina a parlar del Festival de Pollença.
1: Així és, una pàgina gairebé sencera a la plana de cultura. I diu que el concert, que serà el dia 30 d'aquest mes, està protagonitzat per l'Orquestra de la Comunitat Valenciana. Elgar i Beethoven posen el punt i final al Festival de Pollença. El 65è festival finalitzarà a la seva present edició proper 30 d'agost amb una de les grans cites simfòniques de la seva programació. A les 10, en el claustre del convent de Sant Domingo de Pollença, s'acollirà l'actuació de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, una formació titular del Palau de les Arts Reina Sofia, baix la direcció del seu titular, el prestigiós mestre britànic Marc Elder. La formació valenciana arribarà a Pollença amb un programa que permetrà recórrer dos universos fonamentals del repertori sinfònic i posar en relleu la seva versatilitat i personalitat sonora. La ballada estarà protagonitzada per les variacions Enigma d'Edward Elgar i la Sinfonia número 7 en la major de Ludwig van Beethoven, dos partitures que plantegen un suggerent contrast entre introspecció i energia. Les variacions Enigma permetran endinsar-se en un món més íntim d'Elgar en una obra de gran riquesa expressiva i tímbrica. Enfront d'elles, la sèptima de Beethoven desplegarà la seva extraordinària potència rítmica i vitalitat, convertida en una de les pàgines més celebrades del repertori orquestal. També una crítica de Brandenburg a Pollença, feta per en Joan Àngel Mandiola. Diu: Les Mufati, l'orquestra barroca de Brussel·les, va arribar a Pollença amb un programa normalment cridaner, dels que fan totes aquestes actuacions per als amants de la música. Res menys que una vetllada en la que Johann Sebastian Bach era l'únic protagonista, amb una targeta de presentació que era el concert de Brandenburg número 5. Una autèntica joia, una plena de virtuts i aportacions que al seu moment van obrir nous i amplis horitzons.
0: I de són les 9 i 27, passam ara a repassar les portades digitals i començam amb l'edició del Diari de Mallorca. Desmantellen la històrica fàbrica de Piema a Palma després de gairebé 6 dècades a Son Castelló. Indignació a Son Sardina després de conèixer que un particular ha comprat el solar que Cort va prometre convertir en una plaça pública. Ens deien que la paraula del Bala anava a missa. La massificació i el deteriorament arriba a les coves marines de Mallorca. Hi ha gent que entra com si fos una discoteca. Cronistes, historiadors i detectius, després del rastre de la misteriosa, darrere el rastre de la misteriosa herència d'Escloix a Mallorca. Una cuinera de Son Espases demanda la concessionària de l'hospital per fer-la fora per estar malalta. De l'incendi succeït ahir a Camp Picafort, el Diari de Mallorca recull testimoni de Manuel Gallardo després de rescatar amb un guàrdia civil quatre nins i una dona en aquest incendi. Diu: estaven molt espantats perquè hi havia molt de fum i no podien sortir. El PSIP demana la compareixença de Manuela García per la limitació de proves PET-TAC. A Bunyola, o talls d'aigua fan vessar la paciència de veïnats. Es passen la pilota els uns als altres, diuen. Un home roba un vaixell al port de Sóller i a la seva fugida embasteix la llanxa de la Guàrdia Civil. Balears enviarà vacunes a Ceuta per prevenir brots de malalties entre migrants i ceutis. Podeu consultar tota la programació de les festes de la Mare de Déu de la Salut 2026 a Palma, activitats per a tot el públic, revetlla solidària i ofrena floral. Udobes que s'ha recaptin a la revetlla es destinaran a Veneçuela i a Colòmbia. Son Cervera posa el reciclatge a les mans dels seus joves.

Un avió de Plus Ultra, la companyia rescatada pel govern a terra a l'aeroport de Palma per ser reparat. Aigües fecals i la manca d'oxigen provoquen una mortalitat de peixos i fauna al riuet de Sillot. Un sindicat denuncia l'ús d'helicòpters d'un sol motor per traslladar pacients a Son Espases. Detenen dos menors per enganxar una pallissa a un home a un parc de Palma. Cavallets i cossiers donen llum al Sant Bartomeu de Solla. Mor Klaus Michael Kuhn, empresari gran amant de Mallorca, l'illa era el seu refugi.

0: I que van fent una ullada al titular esportiu. I parla del Mallorca, pateix la seva primera derrota, 2-0, els vermellans cauen davant el Granada per culpa, diu el diari de Mallorca, de les seves errades en les àrees en un partit que fa finalitzar amb polèmica arbitral.
1: Repassam ara notícies del diari digital Ara Balears. Trobam a portada una notícia que diu que Menorca modifica per tercera vegada la llei de la reserva per poder limitar l'entrada de vehicles el 2027. El Consell du dilluns que ve a aprovació una proposta que fixa en 120.000 el sostre màxim de vehicles. Només restringeix l'entrada als turistes i empreses de lloguer i proposa multes de fins a 100.000 euros a qui ho incompleixi.

0: I de, seguim amb més notícies de l'Àrea Balears. Trobam una altra notícia portada que diu que les converses del PP i Vox sobre la llei agrària continuen en un punt mort. Fonts del govern preveuen aprovar el projecte de llei durant la segona quinzena de setembre. I Educació ignora el seu màxim òrgan consultiu quan qüestiona el model educatiu. Un informe del Col·legi de Docents analitza 366 aportacions del CEIP i conclou que la conselleria és gairebé el doble de receptiva a les qüestions tècniques que les de fons. I Cort vol que venguin més turistes nord-americans a Palma. L'Ajuntament té la intenció de fer grans accions de promoció de ciutat als mercats dels Estats Units. Els barris de Palma amb menys renda també són els que tenen menys arbres. Prop de 285.000 ciutadans no disposen d'una zona verda de més d'una hectàrea a menys de 300 metres de casa seva. I Can Pesquet canvia de mans mentre Cort intenta complir la promesa de fer-lo públic. Martínez va anunciar fa un any que l'Ajuntament adquirirà els terrenys per destinar-los a equipaments i ara haurà de negociar amb el nou propietari per expropiar-los. Denuncia mancances a la seguretat de les festes de l'Aró. On era el dispositiu policial? Demanen. El PSOE reclama explicacions al govern municipal sobre la planificació policial i els efectius disponibles durant les festes patronals. I roben un vaixell d'un milió d'euros a Sóller i intenta embestir la Guàrdia Civil durant la fugida. Un helicòpter i dues embarcacions varen perseguir durant mitja hora el sospitós interceptar prop de Tagomago, amb una dona a bord. Una rissaga fa pujar gairebé un metre el nivell de la mà al port d'Andratx. L'EMET registra oscil·lacions de 50 a 90 centímetres al port d'Andratx mentre manté la vista taronja per rissagues a Menorca. I Arrels Marines va reclamar recuperar les platges del port de Pollença i millorar la qualitat de l'aigua. Centenars de persones van participar en una jornada reivindicativa per denunciar els abocaments, els fondatges irregulars i el deteriorament del litoral. També noves pintades contra la massificació turística apareixen al centre de Palma. Els missatges "El turisme mata Mallorca" i "El teu luxe, la nostra misèria" han aparegut al carrer de Sant Gaietà, a prop del Born i de la Conselleria de Turisme. I un jove de 7 anys ingressat a l'UCI després de rebre un cop d'un cavall a Ferreries. La menor ha patit un traumatisme craniocefàlic després de perdre l'equilibri i colpejar-se el cap durant els actes de Sant Bartomeu. I centenars de peixos morts i milers en risc al riuet de l'Illot. L'abocament d'aigües fecals, la brutor arrossegada pel temporal i la falta de renovació de l'aigua agreugen la situació de la zona humida. I un incendi que alcina una botiga de roba que en pica fort i obliga a desallotjar 4 habitatges. Un bomber ha resultat ferit per una descàrrega elèctrica i una altra persona per inhalació de fum. També els socorristes de Calvià protesten amb pancartes davant l'impossibilitat de fer vaga. Els treballadors denuncien que els serveis mínims del 100% imposats per l'Ajuntament els han obligat a treballar i reclamen millores a les condicions laborals.
1: I acabem fent un repàs a la portada digital del diari Última Hora, que obri en clau de successos. Detingut un entrenador de voleibol a Palma per violar una menor i deixar-la embarassada. El jove va convidar la víctima i una companya d'equip a dinar a casa seva, on va forçar l'adolescent. A l'hoteler ja no li compensa participar al programa de l'Inserso per 25 euros la nit. L'hotel Samos seguirà amb el programa estatal, però demana revisar-ne les condicions. Un metge s'avança a Cort i compra la futura plaça de Son Sardina. A Palma, dues candidatures competeixen per organitzar la Setmana Santa. La directora insular de turisme per a l'oferta i la qualitat del Consell de Mallorca, Clara del Moral, deixa turisme després que el conseller li delegués la responsabilitat de les sancions i en general li va cedir totes les competències sancionadores turístiques. L'incendi de Can Picafort s'hauria originat en un endoll de l'aire condicionat. Tots els veïns deien que hi havia nins a l'interior. El rescat d'una família atrapada a l'incendi de Can Picafort. El consultiu exigeix que els col·legis concertats detallin el cost exacte dels serveis abans de la matrícula. Dubtes legals sobre com es va caçar el boc que Pedro Bestar va dissecar. El PSIC culpa el govern d'haver deixat més de 2.000 famílies sense ajuts al lloguer. La Guàrdia Civil irromp a Calagamba i respon al malestar contra les motos d'aigua. La vaga indefinida dels treballadors de Sonreus posa traves a l'adopció de gossos i gats. Les restes romanes de Ses Fontanelles, nominat a uns premis de National Geographic al millor descobriment. Sons de nit acull el llenguatge travessat de vulnerabilitat de Judith Nederman. A Palma, noves queixes veïnals per bus llançadora del carrer Saridakis. Un treballador del duty free de l'aeroport de Palma converteix la jornada en un espectacle i arrasa en xarxes. L'empleat s'ha guanyat el públic amb els seus balls, la seva desenvoltura i una energia que no ha passat desapercebuda entre els passatgers. Seguim repassant titulars del diari Última Hora. Almenys 31 ferits i 300 cases afectades pel pas d'un tornado al sud de França. Alemanya troba un tercer dron i presumptes explosius després de l'atac fallit d'aquest mes a l'aeroport. Els funcionaris podran fer tràmits digitals per als ciutadans que no en sàpiguen. De fenòmens costaners, Mallorca enregistra diverses reissalles o meteotsunamis al port Adriano, les costes del Cudi, Andratx i Sóller. Un mal temps que deixa retards i desviaments a l'aeroport de Palma. Un home roba una llanxa d'un milió d'euros al port de Sóller i envesteix la Guàrdia Civil durant una persecució al Tamar. Detingut un comercial per cobrar en efectiu serveis i quedar-se amb un dobbés a Palma. I acabant fent un ullada dels esports. Del Granada Real Mallorca, bany de realitat a Granada, és el titular del diari Última Hora. El Mallorca atura la seva progressió i pateix la primera derrota de la temporada en la visita a Los Cármenes. Granada 2, Mallorca 0. I d'arribar així a les 9:40, ara tot seguit, la informació del temps.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

I del temps avui, sol i calitja, núvols a les Pitiüses, ponent moderat el dematí que aflojarà cap al migdia, un lleuger augment de la temperatura, una màxima que girarà entre els 32 i 37 graus. Veurem més sol, eh? I no s'espera pluja en aquesta jornada d'avui dimarts, que hi ha qualque nivell prim. Això no evita que pugi la màxima al nord-est de cada illa amb un vent de llebeig. A Mallorca hi ha alguns punts que hi ha alerta groga per temperatures que poden fregar els 37 graus. Però cap vespre torna la pols per quedar, que serà protagonista el que queda de setmana. I en aquest dimarts 25 d'agost predomina Mallorca cel poc ennivolat, qualque interval de nivells salts durant la matinada. I les temperatures en ascens, especialment a l'est de Mallorca, l'AEMET ha activat alerta groga al llevant de Mallorca per temperatures màximes de fins a 36 graus. I al nord de Mallorca, hem de dir que aquí també tenim alerta activada per altes temperatures, una alerta que s'activa a les 12 d'un migdia fins a les 7 de l'hora baixa. Avui màximes també al nord de Mallorca, a la zona de Pollença, per 36 graus centígrads. El vent bufarà entre fluix i moderat d'oest i sud-oest amb brises costaneres disminuint durant la nit fins a quedar fluix de component sud. Per demà, dimecres, ho tens que canviarà. Intervals de nivells, mitjans i alts que aniran augmentant fins a deixar un cel cobert durant la nit. L'AEMET preveu al vespre alguna precipitació feble i ocasional acompanyada de fang per aquesta presència de pols en suspensió. I de com tenim aquesta alerta activada, avui aquí també la zona de Pollença per altes temperatures a partir del migdia, a partir de dijous podria haver també aquesta possibilitat de precipitació durant el dematí i l'hora baixa de divendres. Anem a veure com tenim ara mateix les dades a les nostres estacions. El Calvari, la temperatura ara és de 29,2 graus en aquests moments. La mínima s'ha donat a les 7 de matí amb 22,8. El vent ara està bufant de la direcció sud-oest a 3,2 km per hora. Hem de dir que hi ha hagut intensitat aquesta de matí. El vent ha bufat gairebé a 23 km per hora. La humitat ara es troba al 45% i la pressió atmosfèrica en 1013,4 hectopascals. I en un moll a l'estació del Club Nàutic, 28,2 graus marca el termòmetre, 1,8 km per hora, direcció nord-oest, mestral és la direcció del vent en aquests moments, la humitat està al 70,8%, i la pressió atmosfèrica en 1012,5 hectopascals. I que va infantonoiada a la situació marítima. Segons la predicció marítima de l'AEMET, a la zona nord-est de Mallorca, entre Formentor i Cap de Pere, avui s'espera vent de component est, sud-est, de força 3 a 5. L'estat de la mar Marajol o Maró. I amb aquesta possibilitat d'embats costaners. I d'ara mateix falten 15 minuts per les 10. I ara tot seguit, la secció misteriosa.

0: Bé, la secció misteriosa d'avui no la farà en Bruno, la farà un oient i col·laborador que de tant en tant mos envia gloses. Ja sabeu que estan parlant d'en Felip Cerdà, diu enguany han batut un rècord, ja duim 4 ones de calor i diu és normal que ningú vulgui rodar o batre per pal·liar la sudoració, millor quedar a casa i passar un temps fent sudoku o també fent broma de tanta ona de calor, d'aquest joc de paraules. I de, ara escoltarem, perquè en Felip mos ha enviat un document que du per títol Enèsima ona de calor, per opinar, donar la seva opinió damunt d'aquesta calor excessiva d'aquest estiu, però enllaçam un poc la situació meteorològica amb aquesta poema o glosa, aquest escrit, i li han demanat a en Felip que sigui ell qui ho llegeixi, perquè clar, nosaltres a vegades no li donem el mateix to que vol donar ell, i de l'escoltam, així mos ho conta.
1: Tenc el cuc de l'hora malalt de sentir dir un estiu tan calorós com aquest mai l'havia passat, i tenen més raó que un sant, perquè d'ençà que hi ha registres, enguany és el que ha tingut més ones de calor, un total de 4. Els que sí tenen tot el dret a queixar-se com fan sol de justícia són professionals com camper, cuiner, forner, picapedrer, entre altres. Ja diuen, qui no se conforma és perquè no vol. En qualsevol cas, record que quan era nin sentia dir fa un sol que torna el cul a les llebres. Això li passa en aquests simpàtics mamífers per ensenyar les anques, o sigui, que van a la moda del tanga. I a més, no se posen protecció. Gràcies a la IA, intel·ligència animal, han trobat la solució. Surten...
2: Enterprise puede ayudar...
1: Vivim d'un turisme de sol i platja, que venen per estar tombats a les gandules, Vall del Sol de la Torrada, com el títol de l'excel·lent pel·lícula Vall del Sol de la Toscana. Milions de guiris de països europeus, on el sol en l'hivern brilla per la seva essència, tenen fam dels raigs ultravioletes que emet l'astre rei, de qui va néixer Hambre Solaire, traduït Hambre de Sol. La firma francesa L'Oréal fou pioner en crear una crema solar protectora, i com a bons xovinistes li posà aquest nom, perquè en francès és més comercial. El mateix passa al menú dels restaurants, omelet de pont d'Iterre, que sembla tot el món i és un dels plats més típics de la cuina espanyola, truita de patates. També a un caragol li diuen escargot, oh my god. Sabíeu que caragol és un terme futbolístic? Han perdut el partit degut a que l'equip no ha estat encertat cara gol. Hi ha vocables que donen joc. Important que no estiguis fora de joc. Parlar d'ona de calor s'ha parlat de moda els darrers anys. Si bé, a principi dels anys 80, quan Rocío Jurado, coneguda com la més gran, sortia a cantar a la televisió com una ola normal, havia nascut a Xipi Ona. Feia pujar la temperatura corporal dels espectadors. A més de la seva portentosa veu, estava ben dotada per donar el do de pit. Ja que hem parlat de la mà i del sol, m'acomiadaré amb el que cantava Marisol. Hola, hola, hola, no vengat sola. Hola, hola, hola, ven con humor. En la meva versió, ella d'amor, que també rima. Espero haver-vos convençut que el Pollonsins no ens podem queixar de la calor, perquè al contrari que cantava el grup Los Refrescos, aquí sí a platja. Per tant, no fa falta anar a Hawaii Bombay com demanava Ana Torroja del grup Mecano. Tot el que he dit també queda escrit per un servidor. Espero hagués servit per distreure la calor. Fins una altra, Felip Cerdà.

0: I de donar-les gràcies a en Felip Cerdà per aquesta aportació que ens ha fet aquesta de matí. Felip, gràcies. I d'anem a repassar ara l'agenda. Començam amb les informacions de l'Ajuntament i recordant que aquest diumenge arriba el concert de clausura de la 65a edició del Festival de Pollença. Les entrades es venen al web del festival o també a l'oficina, que és el claustre. Continua la música al carrer demà dimecres amb Bau Contu de Quintet a la plaça Major de Pollença a les 8:30 i també diumenge a les 8:30 Rano, Paula i Marce a baix de l'Ajuntament. Recordeu que la banda de música impulsa un any més que lo musical, una iniciativa per infants a partir de 6 anys que vulguin descobrir la música i aprendre a tocar un instrument. Les activitats es fan dimarts i dijous d'aquest mes d'agost i permeten als participants aprendre música, fer nous amics i gaudir de l'experiència de tocar en grup. Les inscripcions estan obertes i es poden fer mitjançant el codi QR que trobareu a l'Instagram de la banda. Recordeu que avui, 25 d'agost, és el darrer dia per apuntar-vos al sopar a la fresca, que és aquest dissabte, dia 29. Podeu anar, podeu fer a través de la web de l'Ajuntament o les oficines municipals, tant a Pollença com a Numoll. I l'Ajuntament tot s'aquerà amb encimades, que es podran recollir un mateix dia a Pollença, aquí de vora la ràdio, en el passeig Jaume Autonell, i en un moll sí que es repartiran a les taules inscrites. L'Ajuntament recorda que no deixa taules ni cadires. I recordeu que l'Ajuntament aporta animació, hi haurà xaranga, batucada, xeremies orats... Més coses, l'Associació de Veïns de Pollença participen en aquest sopar a la fresca, ho faran en els voltants del parc infantil, amb un menú que inclou fideuà de marisc, beguda, picada i postres per 18 euros per socis i 20 no socis. I els veïns de Gomà també celebren aquest sopar de dissabte, ho faran al carrer Voltor número 15. En aquest cas, cada participant ha de dur un plat de menjar per compartir, a més del seu propi plat cobert, i l'associació convidarà els assistents a cervesa i gelats. Les inscripcions fins avui també es poden fer a través del WhatsApp 696-742-998. La tercera edat de Colònia organitza un cap de setmana a Caladó els dies 16, 17 i 18 d'octubre per 145 euros per persona i podeu apuntar-vos a l'oficina de l'associació. I també demanau, si voleu anar un viatge a Galícia, demanau informació a la tercera edat de Colònia, podeu apuntar-vos. La Fundació Dionís Bennassa posa en marxa una campanya per documentar totes les obres del pintor pollensí que es trobin en cases particulars de Pollença. Per tant, si teniu una obra, podeu enviar-ne una fotografia abans de dia 1 de setembre i entrareu al sorteig automàtic d'un val de 200 euros perquè està a Dada Pollença. Podeu contactar la Fundació per correu, Instagram o WhatsApp o passeu directament pel museu. I anem a repassar les propostes d'agenda dia a dia d'aquesta setmana. Avui hi ha dimarts al carrer Can Escarrinxo, tot i que no podem informar-vos de quina és la programació d'avui. Divendres actua Judith Nederman en Darío Barroso dins un mar dels sons de nit 2026 a la plaça de l'Iglesi de Cala Sant Vicenç a les 9 de vespre. Les entrades a tiquetive.com. I també divendres, una lluna plena de poesia, una proposta cultural dedicada a la recitació de poemes inspirats en la lluna, la trobada és coordinada i presentada per Mauricio Dors, en un saló del Club Pollença divendres a les 10 de vespre. I com han dit, diumenge concert de clausura del Festival de Pollença en l'orquestra de la Comunitat Valenciana titular del Palau de les Arts Reina Sofia. Amb el director titular, Sir Marc Elder, interpretaran les variacions sobre un tema original, variacions enigma d'Edward Elgar i també la sinfonia número 7 en la major de Ludwig van Beethoven. I què més per acabar? Recordar les exposicions que podeu visitar. A l'Iglesi du Convent, a Naturesa d'Albano Afonso, en el Museu de Pollença, la recerca de Bocoris 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. A la Fundació Dionís Bennassa, a l'exposició de Joan Mar titulada Des de l'Envés. En el Club Xesca ensenyat un món, vida i obra de la filla il·lustre de Pollença. A Can Llobera hi ha la memòria gràfica del cartell de les eleccions del simulacre 1988-2026 i a l'Hotel Molins, que a Vall Bernat, material sensible. I de Monanam amb un bolletí de les 10.
1: Nacional, presidit pel cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, marca avui l'inici del nou curs polític, una jornada en què també se celebra el primer Consell de Ministres posterior a les vacances d'estiu, que comença aquesta hora i que estarà centrat en la crisi migratòria de Ceuta.
2: Està previst que el gabinet aprovi un real decret per declarar la crisi com una situació d'interès per a la seguretat nacional, adoptar mesures econòmiques i constituir un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. És el vicepresident Carlos Cuerpo.
3: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
2: En el primer Consell de Ministres del nou curs polític també està previst que es declarin zones catastròfiques en diferents comunitats afectades pels incendis forestals i les inundacions.
1: Un dia en què també han de parlar de l'encariment de combustible com a conseqüència directa de la guerra a l'Iran. Es preveu que l'impacte econòmic s'agreugi en les pròximes hores arran de l'operació pari econòmica que han posat en marxa els Estats Units per bloquejar les fonts d'ingressos de Teheran.
2: Una operació amb què, segons el catedràtic de Dret Públic Internacional a la UIB, Joan David Gené, els Estats Units pretenen involucrar a tercers països com la Xina, que té relacions econòmiques i comercials importants amb l'Iran. Són declaracions a l'informatiu Matí.
4: Xina, quan li diuen que s'està somnes, que li imposaran sancions econòmiques per comercialitzar amb Iran, bé, Xina dirà, mira, ja és dir, si tu fas això, pues jo evidentment te respondré augmentant els meus arancels amb tu. És una qüestió que no quedarà, és dir, sense cap tipus de resposta, no?
1: Aquesta pujada de preu del combustible afecta directament als pescadors. Avui ha començat a les Balears la temporada de la llampuga, ho ha fet amb bona mà, però amb limitacions de velocitat per a les barques que participen a la campanya.
2: Les embarcacions han de fer menys via que els anys anteriors, precisament per consumir manco combustible degut a, com dèiem, l'encariment dels preus en els darrers mesos. És Miquel Darder, patró del Ketama.
5: Hombre, antes no m'ho miraven tant en el cas. Però ara, aquest preu que serà, clar, que m'ho hem de mirar. Si antes navegàvem a 10-12 milles, ara navegàvem a 8 o 9, perquè se posen els turbos en marxa i, clar, i menja molt més.
1: La jove de 17 anys que va patir un accident amb un cavall durant el jaleo de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries continua ingressada a l'UCI.
2: L'accident va tenir lloc durant la primera volta del jaleo. La menor va patir un traumatisme cranioencefàlic quan va ser embestida al carrer de Sant Bartomeu, que és cap allà on es dirigeixen els cavalls en sortir de la plaça.
1: I els veïnats de l'edifici incendiat ahir a Can Picafort, a Santa Margalida, encara no han pogut retornar als seus habitatges. Sí que han pogut però entrar-hi acompanyats de la Guàrdia Civil, la policia local i els bombers per recollir els seus objectes personals i documentació.
2: Recordem que les flames varen afectar un immoble de 3 pisos i un soterrani. El material combustible del local comercial de la planta de baix, que era una botiga de souvenirs, man va dificultar l'extinció del foc.
1: I les altes temperatures posaran avui en avís groc Mallorca. L'Agència Estatal de Meteorologia l'ha activat a Llevant, al nord i al nord-est de l'illa. Una jornada en què torna el sol, el cel clar i també deixem enrere les rissagues. Amb aquest apunt del temps arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: a l'estiu, el dimarts en aquesta hora, hem intentat tenir aquesta secció. Avui cuines tu, ja han passat per un micròfons de la ràdio cuiners i cuineres. Bé, sempre funciona molt el món de la cuina en els mitjans de comunicació, ja ho sabeu. I nosaltres, aquesta secció, ens agradaria poder-la mantenir sempre. Per tant, tothom que ens escolta pot participar, pot venir aquí a la ràdio, contem-nos receptes i donar idees, perquè cada dia hem de dinar, cada dia hem de sopar, i a vegades aquestes idees s'acaben. Avui tenim una cuinera de luxe, una de les persones en el món de la pastisseria, reposteria aquí a Pollença més destacades. Ja sabeu que estan parlant d'Anna Maria Llinàs, Anna Maria de Can Xim. Bon dia, Maria.
1: Bon dia.
0: Com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia a tots. Estic més o menys bé per la meva edat, però encara me queix.
0: No te queixis, que estàs molt bé, Maria. Ho cap al temps beníssim també, i dus receptes. Vos podeu imaginar que Anna Maria mos durà coses dolces. I de més, Bruno i jo som molt afortunats perquè les tastarem, que això sí que és un luxe.
1: Es veurem de predicar l'exemple.
0: Sí, si no, només es contàs, però
1: claro.
0: Veure i sobretot tastar. Maria, bueno, tu és una de salada, també.
1: També, greixonera, no, ara ho tens,
0: sí.
1: Però vaja, greixonera de porc.
0: Greixonera de porc,
1: sí.
0: Que potser és una recepta que s'ha perdut un poc.
1: Però la fa molta, encara això és molt casolà, sí.
0: Sí.
1: Però encara major m'agrada fer el que hem de fer. Per carnaval.
0: És una receta típica de,
1: sí,
0: de carnaval, però a veure, se pot fer tot l'any.
1: Tot tens, ah, però
0: tot
1: no té. La feim.
0: No la feim.
1: No,
0: només la feim per
1: la
0: carnaval.
1: Costem, sí, sí.
0: Bé, però tu mos donaràs aquesta i després
1: sí.
0: Mos contaràs de dolces.
1: Sí, te'n puc contar una. El bunyol de vent, també molta gent el sap fer, però la mateixa pasta de palos que deim, només és que has d'afegir un ou o dos, perquè va més bé per fregir que sigui blandeta.
0: Val, després vol explicar bé.
1: Sí,
0: i bé, m'ordeus unes quantes i fins que tinguem temps m'ho contaràs.
1: No, i si vol més encara.
0: Aprofita, no, i ja tornaràs a parlar de cuina, clar que sí. Bé, i de començant per lo salat, perquè sempre
1: vale,
0: abans de dolç
1: vale,
0: o salat
1: sí,
0: hi diu
1: sí,
0: més,
1: sí.
0: No? Bé, amb la greixonera de porc,
1: sí.
0: Maria, quins
1: ja,
0: són els ingredients?
1: Sí. Començant per bollir la carota de porc i també si els agraden els peus. Ben bollideta. Totes 700 grans han de posar.
0: 700 grans de carota de porc.
1: Carota,
0: o de
1: sí,
0: tot, de carota
1: tot,
0: i peus.
1: Sí, sí.
0: Bollit.
1: Després, 200 grans de llet. Prebabó, sal, morduix i ben mescladet. I 6 ous. Després, això ja està preparat, tenim una greixonera, ho feim encara dins una greixonera de test, i l'untam un poquet de sal i un pot de farina, i li boquem tot, i el posem ja en un forn, que està fortet, 200 a 200 ha de ser el forn, si mateix és fort. Ara, quan ja pren color, que veuen que els ous han quajat i tot això, després ja poden posar el forn més fluix. Antes ja ho traiem, però els fons, així preoblits, eren diferents.
0: Els fons han canviat molt, eh?
1: Mare meva, jo ballat la crema base de Montescru, però vaja.
0: Anaven millor els fons d'on tens, Maria?
1: Sí.
0: Anaven millor, de...
1: Sí, de
0: sí.
1: Molt, de
0: sí.
1: Molt. I quan érem més molts, que només hem estat tres sempre, però venien els amics i això, i pegaven foc en un forn que tenim de llenya de fora, però això ja fa anys que no l'empleem, perquè havies de pegar foc tres hores, perquè només ho feies un dia a l'any. Però vaja, ara mos hem acomodat en els elèctrics i també van bé.

0: I més a manco, quant de temps li tenim dins el forn?
1: Més o menys un 20 minuts d'això, perquè tot es cuit menys els ous, però com que la llet quaja aviat i basta, hem estat optapres, ja està bé.
0: És a dir, un pic que ho tinguem tot ben mesclat, sí. Ho enfornam a 200 graus, sí. I després ho baixam i més o manco ho hem de controlar, no?
1: Sí, hem posat de tot, morduix, i llavors usais també un pot de jove verd, tot picat, i bé, i per babó que n'hi ha bastant, perquè ha de tenir un piquet, si no és et sols allò, no? Sí. Però vaja, es va de fer el més bo de fer aquest món.
0: Idò, així com ho comptes, ho podré bo de fer, haurem de provar. No, clar, no fa falta esperar Carnaval.
1: No, no porta a seguir. El fem per la cora, mama. No. Per un darrer dia, perquè
0: el Nadal ja me sona. Sí. Jo no sé si en Bruno ho ha tastat mai en això. Te sona, Bruno? No,
1: no en té. Ben bo.
0: Ni idea, és ben bo. Clar, hi ha gent que si li diuen lo que has, diu, no, sí. Però si no...
1: Però en tastat-lo ho segueixin,
0: sí.
1: Però el verre n'hi ha que no els agrada.
0: En sabre lo que has.
1: Sí, jo caminant i m'encanten i n'hi ha que no els agrada.
0: Clar, això...
2: Un proper pic que vengui en Maria me'n pot dur un poc.
0: Has vist?
1: No, això és un poc més difícil, perquè veuré de bollir diantes. Però també ho puc dur, m'és igual.
0: Bé, així com ho ha explicat, sembla fàcil, eh? Però
1: sí,
0: no? Sembla senzill.
1: Fàcil.
0: Tu t'agraden, però, caminantes, caroreies, totes aquestes coses? Ai.
2: Aquestes parts dels animals...
0: No, no van en tu.
2: No molt. No, jo lo tradicional.
1: Bé, jo tradicional. No te diria d'aquest, te diria de que han picat.
0: Sí, és com una truita.
1: Perquè vas de picar bastant, sí. Però el més bo i més guapo per jo, picat a la guinaveta, que he passat per la
0: que
1: màquina.
0: Que triturat, que quedi talladat petit.
1: Sí.
0: I doncs ja tenim aquest plat que mos ha dut avui na Maria Greixonera de porc. Estan donant idees per un sopar a la fresca de dissabte, que hi ha aquest sopar a la fresca, que moltes taules se fan coses per compartir, sí. I doncs aquesta greixonera perquè se pot menjar
1: això
0: freda.
1: Això molt bé, veus?
0: Se fa i després...
1: Flam, llavors,
0: I després se guarda la gelera?
1: Sí, també hi guarda, perquè tot es cuit.
0: I d'on podeu fer i ho duis al vespre en aquest sopar. I si deis que és de la recepta d'Anna Maria Llinàs, encara serà més bo.
1: Sí.
0: Au, i de Maria, anem a menú dolç i començam amb bunyols de vent.
1: Ara començarem, perquè primer la pasta ha de ser més forta per fer palitos. I això va molt bé, ara no en celebro moltes de festes, però llavors anava molt bé perquè ja estaven fent bocins, però això va en un gust de cada...
0: Això, lo típic que li dius, o palitos,
1: sí.
0: Que són més llargs,
1: sí. Sí.
0: Però vessa igual.
1: I el mateix, només
0: però arredonat.
1: Llavors els bunyols han de fregir un ou per, o dos, segons la pasta, perquè per fregir va més bé que sigui... per caure d'un dit, que diguéssim i de la cuereta, i a més s'estufa més.
0: I en un palitor no se fregia?
1: No, se fan en un forn.
0: Ah, això és la diferència.
1: I també hi ha bunyol de vent, d'un forn, que només són rotllitos petits, però...
0: Deus haver fet tot de bunyols de vent i de palitos,
1: ja
0: que n'has fets mils, mils i mils, tu.
1: Això mateix.
0: Au, i de la massa.
1: Pues, i de, mira, posant mig litre d'aigua a bolir. I de dins hi hem posat 150 grams de saïm. Primer n'hi posava molt més, 200, però jo el vaig anar llevant i van bé igual i no heu perquè emplea tant de saïm. Això és en el meu gust. Llavors és un poquet de sal, perquè i quan llavors es bull, hem de tirar la farina i l'hem de fer fins que se desferri de la cacerola. Ha de saber cuita la farina. Quan ja està fusa...
0: És a dir, no pot dir la que han tirat, el vas tirant fins que...
1: No, la farina també.
0: Quina que han tirat?
1: 300 grans.
0: Ah, 300 grans.
1: 300 grans. I ha de ser farina fluixa.
0: I el foc el tens fluixet?
1: Sí, que no se cremi, perquè
0: si no,
1: s'aferra.
0: No,
1: però quan ja se desferra tota, ja està la farina, ja està cuit. I llavors ho posem. Si tenim una batidoreta d'aquestes petites, va bé, en podem fer la meitat o més. O la batidora, o també pot posar els ous d'un embut, i ben remenar, ben remenat. No posar l'altre fins que s'ha fos l'anterior, els ous. I dels ous n'empleem 10 ous. És molt d'ous, però vaja. Mm-hmm. I quan està ben fet i tot, la pasta no té cap grum, que a vegades en queda qualcun, però li pot donar un poquet de turmig i se'n van. I llavors, amb una màniga pastissera, que tingui puntetes o palos, a la costum, que tingui, que faci com una randa. I els posem, els escudillam damunt una llauna o paper de font, que ara és més pràctic que untar, i en el paper de font de més un 10 centímetres, i però no que sigui molt gruixat, perquè s'estufa molt. Quan estan fets, també ja els en poden posar en un forn i ja estan. I amb estar cuix els poden rellenar o de nata muntada o de crema pastissera, que la crema quasi tothom en sap fer. És una cosa que fan flans i això. Jo els faig també a la meva manera perquè m'agraden d'ou natural, posant un pot de canyella, clovell de llimona i llavors és un pot de vainilla. I poso els ous, la crema la faig així, sí, en un banyo Maria. Molt bé, i doncs, això ja són opalitos.
0: Però quant de temps els tenim en un forn?
1: En un forn, més o menys un quart d'hora. També ha de ser fortet, però basta 180.
0: A 180.
1: I si són petitets, tampoc no em porta tan fort.
0: Uh-huh.
1: I quan se desferren del paper, ja són cuis. Perquè si els trencarús, a de dins fan pasta i s'arrufen a més d'estar pujats. Bueno, això són opalos.
0: I a l'hora de farcir en nata o en crema, en, sí, que han d'esperar que se refredin un poc.
1: Sí, esperar que se refredin. La crema és igual, però amb la nata
0: clar, si no, s'afondria tot.
1: Vale,
0: i de ja tenim opalitos.
1: Ja tenim opalitos.
0: Bueno, anem en un punyol.
1: Ara, sí, si volen deixar pasta de la mateixa, va beníssim. I posam dos ous més, perquè ha de ser clareta. Ara això sí, l'oli ha de ser ben calent, que l'endi la pell, i ha de ser molt d'oli, perquè el tot sol és molt, molt curiosos, se donen la volta, i si no tenen molt d'oli, no els se poden donar.
0: Així, de l'estil com feim bunyols,
1: sí,
0: així molt
1: sí,
0: calent.
1: Sí, també ha de ser un poc clareta, i llavors figura't. Ai, perdoneu.
0: Vols un pot d'aigua?
1: Per mi sí.
0: Ara en Bruno t'adurà un pot d'aigua.
1: Idò, i llavors els, amb una cuareta petita de gelat, de que fan massa petita, però de gelat d'almenys mitja i tot. La posam a de vora l'oli i l'ho dit mateix, mullat amb aigua amb sal, el tiram a dir l'oli. I el tot sol se gira la volta. Tot i quan tu trobes que estan estufadets, ja són cuis.
0: És a dir, d'aquest tamany tan petit se van estufant.
1: Sí, sí. És que només pot rellenar,
0: no, sí, Bruno,
1: només pot rellenar mitja pella, perquè s'estufen i llavors no se
0: fan via.
1: Moure. Sí.
0: I se giren i ja els atreus.
1: Sí, i jo llavors n'hi ha que no els rellenen, basta un pot de sucre per damunt i són bons, però no, si els rellenes o de crema o de nata, són molt millors, això mateix.
0: Bons.
1: I si els vols fer que no els aixapis, emples per a una màniga que no sigui molt grossa, perquè si no n'hi ha per tot. I els fas els empenys a la boquilla de la màniga i els rellenes a la boquilla i ja no els has d'aixapar, perquè el de fons va més bé aixapats, però què no?
0: I queden perfectes.
1: Això ja és així.
0: Això ja és així.
1: Sí. I si els rellenes i els vols ensucrar, els ensucres un pot de sucre pols, però si la crema t'ha quedat massa dolça, com jo vull, ja no els ensucaràs.
0: Ja n'hi ha de dolç.
1: Ja n'hi ha.
0: Si feis això per un sopar a la fresca d'aquest dissabte,
1: sí,
0: els vostres veïnats, què diran?
1: Sí.
0: Que quedarà, quedarà
1: no,
0: beníssim.
1: I moltes dones els saben fer un bunyol de
0: vent. És sí, una cosa que
1: se
0: fa bastant.
1: És una cosa típica de fa segles.
0: S'ha de fer el mateix dia.
1: Sí.
0: El mateix dia que se mengen,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el mateix dia. El pot posar-hi la gelera un dia, però la crema se mengen en alerta.
0: Sí, amb aquesta calor. Sí.
1: I en la calorada, mare meva, sí.
0: I de dissabte de matí els afarciu lo de Rafa i la crema així lo de re, i aquests sopans a la fresca amb aquest bunyolet de vent de postre.
1: Va bé, perquè són petitets i t'entren per molt que hagin menjat.
0: I a tu què t'agrada més, opalitos o bunyols de vent?
1: Jo, opalitos em va fer menys, per molt de... però és que l'oli no se'n va ben gens. Si la pasta està més o menys bé, és que ara jo avui mateix no l'hem pogut llevar dins un pot de vidre perquè era calent, però hi havia un mateix que havíem posat, sí. No se'n beuen. Vosaltres som més oleosos, de patata.
0: Sí, o bunyols no. Vosaltres. I de... tenim temps que me'ls contin més receptes. Hem d'aprofitar que te tenim aquí. Vinga, més coses, més idees.
1: Una coca d'obercoc, que també la poden fer en sobrassada, en llengonissa.
0: És la mateixa massa.
1: La mateixa massa, només es queda de damunt, el sobrassada, només l'ensucram, amb un pot de canyella, un sucre i una ralladura de llimona. En canvi, si és d'obercoc, li posam un poquet de melmelada d'obercoc per damunt i és més bona.
0: Ah, veus. Però la massa
1: però
0: la mateixa.
1: Sí.
0: I de com és aquesta massa, mam?
1: Jo aquesta massa la pos 50 grams de llevadura, perquè no la pots fer i enfornar. Has d'esperar que estigui pujada el doble, si no, no és bona. 200 grams de sucre, 150 grams de saïm, 200 de patata. Antes hem posat amb un poquet d'aigua, però poca, per fondre la llevadura, però només per fondre la llevadura. I després 5 ous, perquè ha de fer la pasta blaneta. I llavors és farina de força. Aquí hem d'emplear la farina de força, no fluixa, ha de pujar.
0: La de força què, la vermella o la blava?
1: No, la blava.
0: La blava.
1: Que diu de força.
0: Sí.
1: Sí. Harina de Mallorca.
0: Farem sí, clar, feia la propaganda quan era la vermella o la blava, que sí, és la, perquè... la de Mallorca, sí. Que el paquet...
1: No, però és que un dia em vaig comprar, no me'n record quina marca, i jo m'agrada molt llegir tota la propaganda que du de què està fet, i la posa molt composta, i no en trobo la de força, ja ve per posar així com toca.
0: Així ja està.
1: Ja està, sí.
0: I la de
1: després, quan ja està, que ja ha pujat la coca, hi posem els obercots mitjos. Si n'hi ha d'utents, primer els han de posar un pot de sucre de dins, perquè sempre tenen àcid. Ara, si són de pot, amb el mibar, directe, ja està. I llavors, quan està cuita, li pots ja un poquet de melmelada ben enquilentida, que sigui blana, i la pint de melmelada. Ara, si és en llengonissa, que la mateixa, li pots sucre, no melmelada.
0: Sucre per damunt.
1: I ja està.
0: Sí, ja està, però mos has dit els ingredients i mos has dit tal, però no, no aquesta massa, mos has dit tots els ingredients que hi ha. Sí. Però
1: no la farina, no... la farina no la ten pesada perquè li poses la que tu trobes, però poc a poc. I ha de ser un poc blaneta, perquè si és forta puja, però no és tan bona, ha de ser un poc blaneta. I les tires a damunt
0: però clar,
1: paper.
0: Tot això que mos has dit 50 sí. Grams de llevadura, 200 sí. De sucre 150 de saïm, 200 de patata i 5 ous, això tota això, la vegada anem
1: sí,
0: amassant
1: anem passant. Primer hem de fondre la llevadura després hi posem el sucre ho saïm la manteca i la patata i després els ous
0: patata bollida
1: sí, bollida i ben passadeta
0: ben
1: per la màquina,
0: per la màquina.
1: Sí. I perquè la patata ho fa molt fluixetes com les coques de Nadal que si no tenen patata no són bones i llavors la farina a poc i tu vas vent la que te falta però ha de ser blaneta i amb un pot de saïm o no, perdó, d'oli el poses a les mans i ja no s'aferra gens a les mans a la pasta I així.
0: I ha de tovar?
1: No, ha de tovar ben bé una hora o dues.
0: Una hora o dues.
1: Pot posar més llevadura, però tanta llevadura no, perquè pots esperar un poc. I així està la coca d'obercoll.
0: Quant de temps en un forn?
1: En un forn està només un quart.
0: Un quart?
1: Sí.
0: També un forn a 180?
1: No, sí, d'haver 180, més no, perquè té sucre, tot el que té sucre ja fa més color. Perquè els bunyols no tenen sucre, més que un pot de sal, i per això hem d'anar alerta.
0: Hem de controlar, no se mos ha de crema.
1: Sí,
0: això m'agrada cruet.
1: Sí.
0: Hi ha gent que li agrada molt cuit la massa.
1: No, les encimades n'hi ha ben cuitetes i no té ningú més que de ser.
0: Jo m'agraden cruetes, també. I les coques i tot.
1: Sí, sí. No han de ser que faci pasta, però no ha de ser ni colorida a casa.
0: Torna més seca si està molt feta, no?
1: Sí, sí, això sí.
0: I aquesta, totes surten d'aquestes altes?
1: Sí, d'altes, també tenen 3 dits d'alt, 2 dits, i ha de pujar un fort.
0: Ha de pujar.
1: Ha de posar més o menys d'una llauna de fons, 800 grams de pasta. 800 grams perquè un quilo és massa també, però 800 grams va molt bé.
0: Sí. Amb aquesta receta surt una coca?
1: Dues.
0: Dues?
1: Que surten bé, però...
0: Ja que em feim bastament.
1: Sí, claro.
0: Però em feia una de sobrassada i una...
1: Això mateix.
0: Una de cada.
1: Sí. I si trobes que té massa pasta, perquè segons els ous n'hi ha més grans i de
0: clar,
1: més petits, però hi ha poca diferència. Sí.
0: I Maria, dus una altra ràpidament, que te tenim aquí i t'han de absorbir avui.
1: Té que ens haràs de sentir.
0: No, no, no, és que...
1: Si
0: idees m'ho n'has de donar, Maria. Després si ho feim o no,
1: sí,
0: jo vaig apuntant.
1: No, després això altre, el que ha de menester més pastar, però se pot pastar amb aigua, com un temps i feien un pa i tot. Home. I aquestes també barretes per bescuit.
0: Barretes si volen, de bescuit,
1: sí.
0: Això sí que no se'n fa molt avui
1: no,
0: en dia.
1: No, que Zola no en fa més. I bescuit també ha passat com de moda.
0: Sí, és que ara però, feia més temps que no
1: sí,
0: ho sentia.
1: Sí, però fan un coquitos o coquets, sí, que és la mateixa pasta, de 60 grams de pasta, i són individuals. Com a barretes, i són... Bo de fer ves tot.
0: Vinga, i tant, bo de sí, fer ves tot, per la Maria el bo de fer.
1: S'ha de posar, sí. Mira, posant tot d'una, 350 d'aigua. Aquest té aigua, perquè no té gens de saïm, perquè són pujats, una cosa com a paia, però són bons. Sí. Després, 50 grams de llevadura, 200 grams de sucre, i un poquet de vainilla, d'aquest sucre vainillat, perquè només feina obrir la vainilla i això.
0: Que ara ja ve dins el pot,
1: ja
0: no?
1: Ve, sí. I després, la pasta, 925 grams, però a vegades n'hi ha 25 grams més o menys, segons els ous, perquè molts han d'acostumar a pesar-los, però ningú els pesa. En dic 4 o 5 ous.
0: 4 o 5.
1: Sí, a nosaltres els pesàvem perquè és una cosa que havia d'anar...
0: Molt matemàtica.
1: Sí, sí, però vaja, més o menys està bé així.
0: 4 o 5 ous.
1: Sí, no, aquí posen 4.
0: Ah, 4.
1: 4 ous. Ja va bé perquè no té molt de sucre ni té gent de saïm que el que atura puja. I ja està. I llavors la pasta, 925, més o menys, amb un pot de vainilla. I si pesau 60 grams de pasta, fareu o coquetes redones, saps les coquetes que venen per mullar la llet,
0: sí,
1: o barretes de bescuit, però ja un bescuit has de fer trossos de quasi 500 grans i llavors bescuits els han de tallar, els han de tornar a enfornar perquè se facin dorats, com si estiguessin, ara no n'hi ha quasi ni a les botilles, però un temps en repartíem per les botilles una quantitat.
0: Molt d'anys fa que no n'he dit de bescuit.
1: Sí, estar malalts i
0: sí,
1: tot això.
0: Sí, era una
1: això,
0: cosa de malalts,
1: sí, també per la llet, perquè no tenia saïm. M'entens?
0: Clar.
1: I això que no n'hi vol posar, també ja té una cosa per prendre la llet.
0: I de sense seny, podrien dir que és més saludable, sí. Més healthy.
1: No és tan bo, perquè és com una coca, Jesús, de paia, però són bons.
0: I de barretes de bescull, perquè clar, dins un forn, abans, quant de temps li han de tenir?
1: Un forn, tot d'una que ja agafen un pot de color, han de posar de baix i dalt.
0: Baix i dalt.
1: Jo ara el tenc espanyat, de baix no cou.
0: Ah, sí.
1: I no puc fer res més que coses planes.
0: Clar.
1: Si no, llavors davall és cru i coses se poden girar, però coses se planen.
0: Anna Maria de Canxi no pot estar amb un forn espanyat. No has d'aturar de fer receptes
1: però,
0: bones.
1: Quan tenia en Joan, ho arreglava tot. Diuen, feia xapusses, però marxaven. Però també m'ho han d'anar fanyosa.
0: No, Maria.
1: Era, això és això.
0: I de, mos ha començat contant la recepta de la greixonera de
1: sí.
0: Porc. Després, palitos, bunyols de vent, el coque d'ubercoc o de llangonissa sobrassada, perquè la massa és la mateixa, mos ha explicat un poc la diferència final, i aquestes barretes de bescuit. Idees per usar per la fresca de dissabte. Aquest programa el penjarem a la pàgina web. Si vos heu enganxat i na Maria ja havia començat, i ho podeu escoltar i l'anau escoltant i la teniu a ella a casa que vos vagi explicant mentre vosaltres estàu cuinant amb aquesta opció que podreu escoltar aquesta xerrada que han tingut a Maria a la carta i així podeu fer aquestes receptes per un sopar a la fresca de dissabte per qualsevol dia. Maria, gràcies per haver vengut, com
1: no
0: sempre.
1: No se mereixen. Ara he tornat en temps de Maria Castanya, de quan ho feia, que no me fa peresa fer
0: no
1: una
0: fa
1: cosa
0: peresa,
1: a l'altra. N'hi
0: no.
1: ha, basta que hagi fet. Teníem un home que feia unes encimades, però boníssimes. Va deixar el forn, ni a les coques de Nadal ajudava la dona a pastar. I jo no, ja que ho sé fer, ho faré.
0: Tu encimades encara en fas?
1: No encimades. Un dia vaig dir, el que no sé fer són encimades. I no entraria el meu home, diu, què fas tu aquí en un taurel de les encimades? Diu, Joan, vull provar a fer encimades, que l'únic que no he provat. Diu, deixa-me anar, que els te tornaran a deixar per tu. I me va fer llevar, diu, no em prenguis, que això fa
0: sí, sí, no, els horars de fer tu també.
1: Sí.
0: I de Maria, m'han recordat, na Maria, ja ho sabeu, tant d'anys que vas estar a Can Xim, tant de pastissos que sí. vas fer, i repartir, perquè repartíeu també arreu de...
1: A totes les botigues.
0: I fins a Can Picafort. Na Maria, pionera, empresari pionera, i conduïa fins allà repartint. I de l'atendrem, bé, quan vulgui tornar en aquest espai de cuina estarem encantats de tenir-la, però el primer dijous del mes que ve, de setembre, que ja la setmana que ve?
1: Sí, dimarts.
0: Dimarts, perdoneu, ja és dimarts que ve?
1: Sí, dimarts que ve, dia primer. És...
0: Ja ha passat un mes i de dimarts t'atendrem aquí i esperant que tots els teus companys i companyes de tertúlia també els atenguem aquí a les 11 que hi siguin. Gràcies, Maria, i de fins dimarts.
1: No se mereixen, tu ja ho saps. Només és que no tenc cotxe perquè ja el m'han llevat, no el m'han llevat en un canet. És el meu fill que me va prendre. Tenc una rabiada d'ell.
0: No, Maria, això no pot de no conduir. Però bé, mira, avui tens en Bruno de
1: sí.
0: xòfer, ja saps que sempre mos oferim per dubte, per acompanyar-te,
1: sí.
0: i està molt satisfet de que puguis
1: perquè
0: venir.
1: Perquè si no, no puc venir, no? Perquè me diu, estàs molt bé segudet aquí, i en tanta calor té raó, no? Jo tampoc no me'n vaig dur cap. Però m'agrada sortir, la vida social sempre m'ha agradat.
0: Sempre és positiu, sí. Això no s'ha de, no s'ha d'aturar.
1: Claro.
0: Fins dimarts.
1: Molt bé, molt bé.
0: Gràcies, Maria.
1: A la vostra disposició.
0: Adéu.
3: Ràdio Pollences, comunitat.

Abans dels noms, abans de les paraules, fins i tot abans dels records, hi ha vincles. Anar amb cara és un viatge per les històries d'aquells que, mirar-se als ulls, tenen la sensació de tornar a casa.

Moanamkara és un concepte celta que ens xerra de les ànimes amigues, aquells destinats a ser amics en cadascuna de les seves vides. En aquest programa recuperem aquesta idea per conèixer amistats que han canviat el transcurs de la història i valorar com han arribat fins a nosaltres.

En el programa d'avui vos tornem a portar una nancara de dues artistes, però aquest cop d'un món de la fama i de les estrelles. Ella Fitzgerald, reconeguda internacionalment com Lady Ella o The First Lady of the Song, va ser una de les cantants nord-americanes de jazz més importants de la història. La seva vida va iniciar marcada per una situació de pobresa. Ella va néixer a Newport News, a Virgínia, l'any 1907, a una família molt humil. Quan encara era molt petita, el seu pare, William Fitzgerald, va abandonar la seva mare, Temperance Fitzgerald, que treballava com a bugadera. Mare i filla se van traslladar a Yonkers, a Nova York, juntament amb Joseph da Silva, que era la parella de Tempi, amb qui l'any 1923 van tenir una filla. L'any 1932, quan ella encara era molt petita, la seva mare va morir a causa d'un greu accident de trànsit. Després de passar un temps amb el seu padrastre, la seva tieta Virginia va passar-se a fer càrrec d'ella, i poc després, da Silva també va morir, degut a un atac cardíac, i la seva germana petita, Frances, es va traslladar amb elles. Clar, tot aquest entorn tan inestable va afectar molt, òbviament negativament, en el comportament d'ella, qui va tenir molts problemes d'absentisme escolar i conflictes amb la policia durant la seva joventut. Per aquest motiu va ser ingressada en un reformatori, del qual va intentar fugir diverses vegades. L'any 1932 se'n va anar a Nova York i va viure amb un tiet seu i va ingressar al State Training School for Girls, un hospici que va acabar abandonant cap a l'any 1934. Encara molt jove i poc després de superar totes aquestes adversitats, el seu talent musical la va salvar. Amb 19 anys, el 21 de novembre de 1934, va debutar en el famós Harlem Apollo Theater de Nova York. I allà va guanyar el concurs Amateur Night Shows, interpretant la cançó Judy. Això és clau perquè li va obrir les portes a l'èxit i d'un món professional. L'any 1935 va començar a cantar amb la banda de Chick Webb, que es deia Chick Webb and His Orchestra, al Savory Ballroom de Harlem. Només dos anys després, en 1937, la seva presència va créixer tant fins a un punt que la meitat dels temes de la banda ja comptaven a la seva veu. Tot i que se va fer famosa com a cantant de jazz, durant aquesta etapa destaca especialment com a cantant de pop i de swing. En 1938 aconsegueix la fama nacional gràcies a la gravació de la seva versió de la cançó de Bressol a Tisket a Tasket. I un any més tard, en 1939, desgraciadament mor Chick Webb i la formació se va passar a dir Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra, ara sota la seva direcció. Tot i això, gestionar una banda suposava molt esforç diari, així que l'any 1941 va decidir dissoldre l'orquestra i emprendre la seva carrera en solitari. A partir del 1946 va començar a col·laborar regularment en concerts de jazz at the Philharmonic, organitzats per Norman Grant, qui se va convertir en el seu mànager. I aquesta etapa va marcar un canvi decisiu en el seu estil. Va fer cançons com Lady Be Good, How High the Moon i Flying Home, que la van portar a ser una de les veus principals del jazz d'aquella època. També va col·laborar amb grans figures de la música com Louis Armstrong, Count Basie i Duke Ellington. El seu llegat musical va ser reconegut en 13 premis Grammy. A més, va rebre un premi a tota la seva trajectòria artística l'any 1967. Tristament, l'any 1985 va començar a ser hospitalitzada freqüentment per diversos problemes de salut. L'any 1993 va haver de patir una amputació a les dues cames per sota d'un genoll a causa d'efectes de la diabetis i a més va començar a patir problemes de vista. Degut a això, a partir d'aquest moment el seu ritme vital se veu greument afectat. L'any 1996, ja cansada de les estades a l'hospital, ella va decidir passar els seus últims dies a la seva casa de Beverly Hills, acompanyada del seu fill i la seva neta. En el seu últim dia de vida, va demanar sortir en un pati de darrere. Quan ja la tornaven cap a dins, va alçar la vista amb un somriure i va dir «Estic a punt de partir». Ella Fitzgerald va morir en pau a casa seva el 15 de juny de 1996, a l'edat de 79 anys. La segona protagonista d'aquesta història i l'amiga d'ella és Marilyn Monroe, qui no necessita presentació. Però avui vos xerrarem de la vida de Norman Jean Baker, una actriu estatunidenca nascuda a Los Angeles l'any 1926 i una de les icones culturals més importants del segle XX.
Norma era filla de Gladys Pearl Baker, una talladora de negatius de la productora RKO. Gladys va tenir diverses parelles durant aquella època i per aquest fet Norma mai no va arribar a dir qui era el seu pare. Però normalment s'atribueix la seva paternitat a Martin A. Mortenson. Degut a greus problemes emocionals i psiquiàtrics de la mare de Norma, que acabaria sent internada, Norma va passar des de les 6 setmanes de vida fins a 7 anys canviant molt seguit d'allà. Als 7 anys va tornar a viure amb la seva mare, però un any més tard aquesta va ser internada per tendències suïcides. Norma va viure la resta de la seva vida obsessionada amb la idea d'haver heretat la malaltia de la seva mare. En uns 16 anys, Edith, una íntima amiga de Norma, la va animar a casar-se per poder marxar de l'orfenat on residien. I així ho va fer Norma. El marit es deia James E. Dougherty i era un empleat d'una fàbrica d'avions. Durant la Segona Guerra Mundial, James va ser enviat d'instructor a les forces navals i posteriorment també va ser enviat a Austràlia. Així, Norma va començar a treballar a la fàbrica de paracaigudes dels seus sogres. Allà, un moment clau de la seva vida, el fotògraf de l'armada, Henrik Manukian, la va fotografiar per un reportatge sobre les dones durant la guerra. Aquest fet la va portar a deixar la fàbrica i dedicar-se de complet a la feina de model. En aquest punt, Norma s'atenyeix de ros platí i podríem dir que així neix Marilyn. El juliol de 1945, Ben Lyon, el cap de repartiment de la 20th Century Fox, accedeix a entrevistar-la i queda absolutament fascinat per ella. Així, li aconsegueix un contracte i la va rebatejar com Marilyn Monroe. Un cop acabada la guerra, l'any 1946, es divorcia del seu marit James. Els inicis de la carrera cinematogràfica de Marilyn, la veritat, van ser molt complicats i inestables. Tenim un episodi molt traumàtic per Monroe, que va ser la mort del productor Johnny Hyde, l'any 1950, en el que l'exesposa de Johnny ataca Marilyn i l'aïlla professionalment empenyent a l'actriu a un intent de suïcidi. Però retornant a uns inicis de la seva carrera, podem destacar, per exemple, el seu paper a La jungla d'asfalt de John Huston i a Tot sobre Eva, dos papers claus interpretats en 1950 que la van portar a signar un contracte de 7 anys amb la Fox. L'any 1953 va fer el seu primer paper icònic a la pel·lícula Gentlemen Prefers Blondes de Howard Hawks i en 1960 guanya el Globus d'Or a la millor actriu de comèdia. Però darrere d'aquesta imatge de dona segura que irradiava la seva vida professional i que tots tenim a l'imaginari, a la seva vida personal, Monroe patia una inseguretat patològica que afectava molt negativament altres aspectes de la seva salut mental. I això va portar a freqüents absències i retards a rodatges. En 1956, Monroe es va casar amb el dramaturg Arthur Miller, però se va divorciar d'ell en 1961. Posteriorment, el mateix any, és internada per una crisi depressiva. Si fins aquí la vida de Marilyn no era prou complicada, ara entrarem en la part més misteriosa de la seva història. En 1962, durant el rodatge de la seva darrera pel·lícula, es va absentar 7 dies sense permís per cantar el famós Happy Birthday, Mr. President, a la gala d'aniversari del president John F. Kennedy, a Nova York. Fet que va provocar que la Fox li rescindís el contracte. La matinada del 5 d'agost de 1962, Marilyn Monroe va ser trobada morta en el seu dormitori a l'edat de 36 anys. Tot i que l'informe policial oficial ho considerava un probable suïcidi per sobredosi, la seva mort ha sigut sempre un gran misteri. Tant amics com biògrafs han destacat en nombrosos casos el seu bon estat anímic dies abans de la mort per contraargumentar la possibilitat d'un suïcidi. I ara us farem una petita cronologia de la seva mort. A les 9 de la nit del 4 d'agost, Marilyn va donar la bona nit a la seva criada. A les 10 i mitja, una ambulància va estacionar a prop de casa seva quan Monroe encara era viva. A les 3 i mitja de la matinada del 5 d'agost va ser trobada morta per la seva criada estesa sobre el llit, nua i cap per avall, amb un telèfon despenjat. Mai no se va saber a qui volia trucar. De l'ambulància, que portava unes 5 hores fora, van sortir-ne infermers escortats per personatges del govern, els quals van ser els primers en entrar a la casa. Una assessora del departament va creure reconèixer a Robert Kennedy. Abans de la seva mort, se diu que havia tingut un romanç tant amb Robert F. Kennedy com amb John F. Kennedy,
i que la inesperada decisió d'aquest últim d'abandonar-la podria haver impulsat a Monroe a consumir fins a una sobredosi. Oakland Kennedy mai no va acceptar que John i Robert Kennedy se relacionessin amb Marilyn, sobretot per la intervenció de J. Edgar Hoover, qui sospitava que l'actriu sostenia relacions amb comunistes de l'època, que van augmentar durant un temps que se va relacionar amb els Kennedy. Marilyn, suposadament, tenia informació que podia afectar greument a la família. Per aquest motiu, diverses teories conspiratives apunten a la implicació de la família Kennedy en la mort de l'actriu.

Quina relació tenien les dues? Pel National Portrait Gallery, entre altres, sabem que Marilyn va ser presentada a Ella Fitzgerald a través del seu professor i coach de cant, Hal Schaefer, supos que es diu més o menys així. Durant el moment d'èxit de la comèdia protagonitzada per Marilyn, els cavallers les prefereixen rosses. Això és 1953. Així, Hal va fer d'enllaç. Seguint el seu consell, Marilyn va assistir per primera vegada a un concert de la Fitzgerald en aquesta data perquè li havien recomanat exactament que escoltés la cantant de jazz per millorar les seves pròpies qualitats vocals. I ella ho va fer. L'actriu va assistir a una de les actuacions de la cantant en un club de Los Angeles. Encara no havia tingut mai abans l'oportunitat de gaudir en directe de les melodies de la Fitzgerald. Després d'aquest primer concert, Monroe i Fitzgerald es van conèixer, les van ser presentades, i van entaular una amistat que les va unir durant la resta de les seves vides. Més enllà de les aparences i de les diferències en les seves disciplines artístiques, les dues dones tenien moltes coses en comú. Podien xerrar molt una bona estona. Totes dues havien tingut infàncies molt, molt difícils i havien superat els seus respectius problemes familiars. I les dues havien patit immensament en els seus primers matrimonis, que ja havien acabat. El 1954 hi ha constància de la seva relació arrel d'una famosíssima fotografia que va sortir per tot arreu amb la Marilyn asseguda de Boranella al Tiffany Club, que pareix una tonteria, però va donar la volta per tot Amèrica del moment. Marilyn no estava fent una cosa normal. Que una estrella blanca com ella aparegués públicament asseguda i conversant amb Ella Fitzgerald en un club de jazz tenia un significat social importantíssim. En una conversa, Ella Fitzgerald va comentar a Marilyn Monroe que havia intentat diverses vegades que la contractessin per cantar al Mocambo, el club de més èxit del Hollywood del moment, però que sempre havia rebut un no per resposta. La vocalista havia actuat en escenaris de tot el país, la seva veu ja era reconeguda, però tanmateix no aconseguia que la contractessin fora dels clubs més petits. En una ocasió, Fitzgerald va dir: "Sé que hi guanyo molts diners als clubs de jazz en canto, però m'encantaria poder actuar en un d'aquests locals elegants." Durant la dècada dels 1950, la segregació racial encara tenia un gran pes als Estats Units. Aquest és el punt del nostre nom cara d'avui, que estem xerrant d'una actriu blanca i una actriu negra. Era una realitat injusta que dividia els ciutadans i beneficiava uns per damunt dels altres. El mateix passava en la indústria musical, amb el tracte que rebien uns músics o els altres i que anava intrínsecament lligat al color de la seva pell i que feia que fossin acceptats a uns clubs sí i a uns clubs no. Tanmateix, alguns managers i alguns clubs havien començat a fer una petita passa endavant i havien intentat començar a alliberar-se d'aquests antics valors. Un d'ells havia estat aquest Mocambo. A l'escenari d'ell ja havien actuat Dorothy Dandridge i Eartha Kitt. Ja era un artista bastant habitual del club, de fet. Per tant, diguem-ne que era d'una miqueta dels que podien ser un poc més propensos a deixar aquestes tonteries enrere. Però encara hi havia altres prejudicis més enllà dels racials que feien que no s'obrissin les portes per Naela. L'havien rebutjada perquè es veu que no tenia el glamour que tenien altres cantants. Això traduït vol dir que no atreia les masses perquè, pel que sembla, per a molts, la talla de roba i la imatge corporal eren pràcticament tan importants com tenir una bona veu. D'altra banda, els espectacles del Mocambo s'acostaven més al cabaret que no al jazz i, per tant, els responsables del club consideraven que l'estil de Fitzgerald no hi encaixava. És a dir, una senyora així de pell fosca, corpulenta i tal, no era el que ens trobaven que els hi ompliria el club, eh? Decidida a ajudar la seva amiga, la Marilyn Monroe va trucar al propietari del Mocambo i li va fer la següent proposta. Si li donava una oportunitat a Ella Fitzgerald, ella assistiria al club totes les nits que la cantant actués i s'asseuria a la primera fila, a més de portar-hi altres celebritats de Hollywood amigues seves. La premsa es tornarà boja, va assegurar Marilyn, i el propietari del club va acceptar. A març de 1955, el Mocambo va contractar Ella Fitzgerald durant dues setmanes. I la nit de l'estrena, Marilyn va aparèixer acompanyada dels seus amics, alerta als amics, Frank Sinatra i Judy Garland, i es van asseure a primera fila tal com havien promès. Tanmateix, molt aviat Ella Fitzgerald va deixar de necessitar la seva ajuda perquè la seva extraordinària veu i el seu talent musical van conquerir les oïdes i els cors no només del públic sinó també del propietari del Mocambo, que li va oferir allargar el contracte. I després d'això, ella ja no va tornar a actuar en un club de jazz petit.
Així, na Marilyn va utilitzar el seu propi poder i fama per obrir una porta a la seva amiga, en lloc de veure-la com una rival, que no està gens malament, que estem xerrant de Hollywood. Ja era una actriu extraordinària i bueno, va valorar aquest, aquest gest Naela, no? I aquí, que és el moment més important de la seva amistat, podem anar una miqueta enrere i xerrar una miqueta de com es veien l'una a l'altra i què suposava aquesta amistat, no? Ja hem dit que eren les dues artistes extraordinàries, però eren bastant diferents. Marilyn, la rossa, sexy, vulnerable i objecte de desig. I ella, la dona negra, corpulenta, cantant de jans, sovint relegada a clubs i circuits considerats menys prestigiosos. I un punt, que després recuperarem. Ella era bastant religiosa. L'historiador Saladin Ambar, que ha estudiat específicament aquesta amistat, mireu per on dona perquè tenia un biògraf específic per elles dues juntes, considera precisament que la història del Mocambo permet entendre com raça, sexe i classe es creuaven dins la societat americana. És a dir, no és simplement una història de dues amigues, és un reflexe de les jerarquies socials de l'Amèrica dels anys 50. Quin caràcter tenien? Bastant diferents. Ella Fitzgerald tenia fama de ser una persona tímida i reservada i molt discreta, especialment fora de l'escenari. Tot i la seva enorme fama, no era una figura especialment donada a l'exhibició pública. I ja sabem com era Marilyn, no? Tot el contrari. Ella sí, era una exhibició pública contínua. Una personalitat molt més complexa, una imatge pública molt explosiva i darrere d'això, doncs, una dona intel·ligent, sensible, ambiciosament professional i alhora molt, molt insegura i molt, molt vulnerable. Van ser molt amigues, però ens han quedat molt poques evidències. Les vegades en què es veien, que van ser moltes, realment procuraven no sortir gaire per enlloc. No hi ha més fotografia que aquesta que hem dit del Tiffany's i coses així, no? Però segons una font que recull testimonis de l'entorn professional d'ella, la seva amistat podria haver estat més profunda si no fos perquè les edicions de Marilyn dificultaven que les dues mantinguessin aquest estretor. Traduït. Que Naela, que era una senyora de religió bastant creient i que no bevia i que evitava fins i tot les cançons que feien referència a les drogues, el que feia era renyar a Marilyn. I la Marilyn a vegades estava més perquè la renyessin i altres vegades no tant. Què deien una de l'altra? Quan en una ocasió li van preguntar a Marilyn Monroe qui era la seva cantant preferida, l'estrella va afirmar: la meva persona preferida, i que m'agrada tant com a persona com a cantant, perquè crec que és simplement meravellosa, és Ella Fitzgerald. Vull dir que quedi clar. Ella va descriure, en canvi, Nella va descriure Marilyn com una dona una mica avançada al seu temps. Una mica avançada al seu temps, però no conscient de ser-ho. Així que d'aquesta manera es veien l'una a l'altra. A 1962, Marilyn va morir, de manera que aquesta amistat ens va durar fins al final de la vida de l'estrella rossa. El punt trist és que Ella Fitzgerald va sobreviure a Marilyn, ja ho hem vist, més de 30 anys, no? Va continuar parlant d'ella amb molt d'afecte, sempre la va tenir present, però no va poder assistir al funeral de Marilyn Monroe. I per què? Doncs perquè el funeral es va celebrar el 8 d'agost de 1962 al Westwood Memorial Park de Los Angeles i va ser una cerimònia molt privada, amb només una trentena de persones convidades, perquè Joe DiMaggio, que era un exmarit que havia estat casat 9 mesos amb Marilyn però que l'estimava molt i que sempre va mantenir la relació amb ella, havia estat la persona que havia d'organitzar aquest funeral i el que va fer és restringir molt

Bé, ja hem vist que la seva relació era molt privada i, per tant, tristament, no hi ha molts productes culturals que l'hagin pogut representar. Però n'han trobat alguns. En primer lloc, us volen recomanar Marilyn Anela, de 2008, una obra teatral de Bonnie Greer que explica la seva relació més enllà d'aquesta anècdota del Club Mocambo, explorant un vincle emocional i l'empatia que se genera entre dues dones que són captives en entorns extremadament exigents. Tot i venir de mons molt diferents, totes dues compartien la lluita contra la inseguretat, també problemes en la seva infantesa i el seu entorn familiar, la cerca d'acceptació professional i el pas de ser objectes de la mirada pública. Greer representa la seva aliança com una trobada de respecte artístic mutu, com una amistat molt única i també, i sobretot, com solidaritat femenina. En segon lloc, també us volen recomanar Making Their Voices Heard, The Inspiring Friendship of Ella Fitzgerald and Marilyn Monroe, de 2020. Aquest és un llibre il·lustrat de Vivian Kirfield que està pensat principalment per un públic infantil o juvenil. Però és una lectura que poden llegir tots els públics i que està molt ben il·lustrada. La història se centra en l'esforç individual de cadascuna per fer-se escoltar en les seves respectives carreres i en com, en unir les seves forces, aconsegueixen superar reptes. L'obra destaca com Marilyn admirava profundament a ella i a la seva veu i com no va dubtar en actuar quan va saber que no li deixaven cantar al principal club de la ciutat.

0: Bé, i com sempre, què pensem nosaltres d'aquesta amistat? A quines reflexions ens porten? Bueno, tenim una història similar, eh? No és una cosa... Bueno, és una cosa bastant especial, però hi ha altres amistats per l'estil. Entre Lena Horne i Ava Gardner, també component racial en l'Amèrica dels 50, i amb homes, el mateix cas entre Frank Sinatra i Sammy Davis Jr., els dos que queden fora del funeral d'una Marilyn.
1: Sí, tots també amics d'una Marilyn.
0: Sí.
1: En un final, hi havia molt, molt de racisme en aquella època en els Estats Units, però també hi havia molt, i encara hi ha, molta gent d'ètnies diferents. O sigui, que les amistats i relacions interracials, en un final, s'adonaven. O sigui, si tanta part de la població no és blanca, tampoc. Per molt que tu intentis aïllar-la, no ho pots aconseguir.
0: Aïllar comunitats és forçat. Al llarg de tota la història les persones han conviscut sempre. Ara se m'ocorre una cosa que no té absolutament res a veure, val? Però a vegades xerrem de l'època medieval i ens n'anem a les lluites de religió i ens oblidem que la meitat de les mares dels califes de l'Àndalus resulta que eren cristianes perquè hi havia allà una mescla interessant de pactes i històries perquè tu convius una gent que tens al voltant.
1: I avui en dia encara passa.
0: Exacte, com amb altres. Frank Sinatra va ser molt amic d'Anna Marilyn. De fet, és un dels que estava més preocupat pel seu estat de salut. Hi ha un episodi en concret, a 1962, en què ho deixa en palès i ho posa per tot arreu que se l'ha de vigilar, que aquesta dona no està bé. Naila devia ser un pilar bastant important.
1: Per la vida d'Anna. Si Anna Marilyn pensam que les seves relacions eren un pilar molt important i que l'ajudaven a tenir certa estabilitat, perquè pobreta, amb tota la pressió d'un món de Hollywood, amb tots els seus traumes infantils que ho han comentat abans, però tenia una obsessió molt gran amb la seva salut mental i amb cada cop que tenia una crisi o un episodi depressiu, per ella era molt heavy perquè la portava en els episodis psiquiàtrics i de tendències suïcides de la seva mare, o sigui que també hi ha tot aquest component que no ajudava gens a Marilyn i que potser se basava molt en les seves relacions per tenir certa estabilitat.
0: A lo millor això és una mica la diferència entre una i l'altra. Les dues tenen una infància terrible i les dues després estan sotmeses a una pressió social molt gran. Però en Marilyn estava obsessionada per no acabar amb la seva mare. I ves que això no fos el que fa que acaba...
1: Que l'acaba portant.
0: Com la seva mare. I en canvi, Nela no tenia aquesta pressió. La Nela sí que va refer la seva vida per complet. Perquè el darrer matrimoni sí que li va bé, eh? Vull dir que el primer no, i això ho comparteixen, però després la cosa sí que s'estabilitza bastant. A mi me fa, xerrant de matrimonis, paneta en Joe DiMaggio.
1: Sí.

0: perquè l'estimava molt.
1: És el marit d'una Marilyn, 9 mesos.
0: No,
1: però n'ha d'estar enamorat tota la vida perquè li està damunt contínuament. Va fer una cosa extraordinària, o molt rara, com a poc, no? Extraordinària. És l'exmarit, no perdem de vista que és l'exmarit. Durant 20 anys, fins a la seva pròpia mort de 1999, després de que es mori na Marilyn, va fer enviar flors a la tomba de na Marilyn diverses vegades totes les setmanes.
0: Això és més de 30 anys, perquè na Marilyn va morir en 1962.
1: No, idò, més de 30 anys.
0: Més de 30
1: durant,
0: anys.
1: Fins que, de que mor ella, fins que mor ell, que és 1999, envia un parell de vegades a la setmana flors a la tomba d'Anna Marilyn.
0: Si no hagués mort na Marilyn, no sabem com, perquè és veritat que la mort és molt misteriosa. Hi ha moltes teories conspiranoiques al voltant d'aquesta mort. Pot ser aquest matrimoni l'hagués ajudat.
1: A lo millor l'hagués pogut recuperar, no ho sé. Estaven divorciats, eh? Però sí que, després l'altre punt, no? L'obsessió en el moment d'organitzar-li el funeral agafa un rebot tremendo, prohibeix l'entrada de tothom que té a veure.
0: I encara que és injust, sobretot per us amics d'Anna Marilyn, com dèiem en Frank Sinatra, en Sammy Davis Jr., o en ella mateixa, té bastant de sentit, perquè és Hollywood, realment és Hollywood qui la porta en aquesta mort, ja sigui per sobredosi o ja sigui una mort provocada per alguna cosa externa. És l'ambient de persones famoses i també de persones influents o govern que la trastoquen.
1: Ella se queda dins l'àmbit musical i no passa al cinematogràfic. Discriminació a grans artistes per qüestions racials. En tenim un exemple que també podem vincular amb cinema molt, molt recent, eh? Michael Jackson.
0: Sí.
1: Michael Jackson, l'MTV no volia emetre els seus videoclips, el de Billie Jean no el volia emetre, perquè deia que la seva programació estava enfocada al rock, que és la música de la que consumien principalment el públic blanc, i Walter Jennikoff, llavors president de la discogràfica dels Jackson, el CBS Records, va defensar l'artista i va amenaçar l'MTV de retirar tot el catàleg i no deixar emetre cap vídeo de cap altre artista de la companyia si no emetien els de Michael, però va haver d'amenaçar. Això surt a l'última pel·lícula, aquesta que ha fet en Jafar Jackson. Ah, no, és que aquest canal no és per...
0: Per artistes,
1: no és per negres. Artistes negres. Imagina't.
0: Però imagina't rebutjar
1: a Michael Jackson. Bueno, o a Ella Fitzgerald.
0: Tal
1: lo mateix.
0: Que després, quan sí que els donen l'oportunitat, són artistes que els donen molta fama i molt de profit econòmic.
1: Hi ha un puntet de l'educació de les dues que també és interessant, que és que totes dues, clar, de col·le de petita és poc, eh? Però després na Marilyn s'obsessiona també amb llegir i arriba a tenir una biblioteca important i ser autodidacta. I Naila, com que aquesta part és més casolana i s'ho pren més d'una altra forma.
0: Sempre se deixa molt de banda, perquè també cercant informació sobre la vida d'una Marilyn, una cosa que jo personalment me sembla un poc desagradable, és que no només se remarca lo sexual i sensual que era, o que l'obligaven a ser per la seva feina. Però Marilyn era una dona extremadament intel·ligent i capaç, i que li agradava molt estudiar, i que també va estudiar molt sobre actuació, perquè, clar, en un principi la varen agafar per el seu encant, la seva personalitat i la seva bellesa. Però no tenia cap formació artística, o sigui que també se va formar molt per poder arribar a ser una bona actriu.
1: Autodidactes van ser totes dues. Déu-n'hi-do, una amistat intensa.

Encara afegirem que podeu aprofitar per escoltar-les cantar totes dues. Gràcies per haver-vos quedat aquesta estona amb nosaltres. Gràcies per haver-te quedat aquesta estona amb nosaltres. T'esperem el pròxim dimarts per un darrer moment amb cara molt especial, esperem. Fins aleshores et deixem en una suggerència. Tancar l'estiu amb un sopar d'amics imprescindibles.

L'estiu, una mossegada de meló. Les nits a plaça, amb potar domàtigues i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM. L'estiu, el sopar a la fresca, la cussa que se tira a la piscina, les filles al canyís i Ràdio Pollença.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

Benvinguts i benvingudes al primer programa de UBIT a Ràdio Pollença. Algú se demanarà, què és això d'UBIT? Què és un bit? Anem a explicar-ho en paraules tècniques, tranquil·litat, que no m'enrotllaré molt. Segons Google, un bit, acrònim de Binary Digit o Digit Binari, és la unitat mínima d'informació en informàtica i comunicació en digitals. Només pot adoptar dos estats, 0, fals, o 1, verdader, o apallat i encès. Tot el que vols i fas en els dispositius es basa en combinació d'aquests dos valors. És la base del sistema binari, on els ordenadors processen tota la informació mitjançant seqüències de bits. Un bit només pot dir sí o no. 8 bits són un byte i poden representar fins a 256 combinacions diferents. I d'aquí vendrien kilobytes, megabytes, gigabytes, això ja mos sona un poc més avui en dia. I ara l'audiència s'estarà demanant de què xerra aquest i de què va aquest programa. I d'aquests bits i la quantitat que emprava cada sistema va suposar ho passar de jutjar amb un ordenador a que es creessin videoconsoles amb entorns gràfics o l'usuari passava a ser, lo que dèiem, un jugador. El boom va venir a les consoles de 8 bits, tothom se recorda de la NES, de Nintendo, la Master System de Sega, que podien tenir fins a 256 colors diferents en pantalla. 16 bits, la Mega Drive de Sega i la Super Nintendo, amb gràfics més animats, colors més vibrants i un so superior. Els més veterans segurament recordaran del que estic parlant, perquè després ja es va passar als efectes 3D i en un 3 i no res a la generació actual de potència pura i dura en quant a processament d'informació. Però deixant de banda tecnicismes, crec que ja n'hi ha. Tot això va suposar crear una indústria nova d'entreteniment, una nova forma d'oci, de relacions personals, vivències i tal vegada una nova forma de vida. Fa mal dir quin ha estat o és el millor moment dins la història dels videojocs, però n'hi ha que són ben nostàlgics i d'altres que només coneixen l'actualitat, tanmateix, per gustos colors. És per això que els membres d'UBIT som aquí, per contar la nostra experiència i explicar els diferents caires que té el món dels videojocs, que són més dels que pensau, ja ho veureu. Avui és dimecres 22 de juliol i aquest és el programa 1 d'UBIT. Start!

0: Bueno, bones tardes, som aquí a Ràdio Pollença. Hola Toni, què tal, com estàs?
1: Molt bones tardes, Miquel.
0: Som en Miquel, s'ho vaig conèixer d'altres programes. En Toni, alguns el recordareu, que per mi va estar per la ràdio fa una temporadeta llarga.
1: Temporadeta molt llarga.
0: Molt llarga. Que segons m'has contat, tu ja havies fet algo similar fa anys de programa.
1: Sí, aprofito de més de... Tenia molta il·lusió d'estar aquí en aquesta ràdio, que fa més de 10 anys que no estava aquí. Com va començar això no estava així, tampoc puc assegurar que està molt més modern.
0: Han invertit.
1: Sí, ja era hora. I vaig fer aquí el programa de Noves Tecnologies 2.0 durant 3 anys i va ser una experiència molt, molt guapa. I ara, pues, això és una nova generació ja. I sí, estàvem aquí a Ubit, que t'ho vas explicar molt bé, a més, de lo que és, al final, el cap i a la fi és tan senzill. I exacte, tot això, no només el món de videojocs, sinó tot el que és la tecnologia que ens envolta.
0: Jo passava pena amb aquesta introducció, dic, si qualcú dirà aquest zumbat de què m'està parlant, però tot era per donar-li un pot d'empaque a la introducció. Nosaltres aquí vendrem a xerrar de videojocs, de videoconsoles, de història i poc o més. Vull dir, no crec que ampliem molt més aquest tema, perquè ja n'hi ha. Genià, pel programa d'avui no sé si m'ho equiparà tot,
1: Complicat, i a més que està el videojoc ara, pues, moltíssimes notícies,
0: Exactament, moltes. Exactament. Sí, nosaltres hem fet una estructura, vull dir, ja si vos pareix començareu amb una petita secció, allà on cadascú de nosaltres dirà una notícia o dues d'actualitat, I si vols, Toni, tu mateix.
1: Pues si vols començar amb revisar actualitat en el Mundial de Futbol.
0: Per cert,
1: que ja sabeu que ha guanyat tots.
0: Sí.
1: Però ja ho sabia fa molt de temps ja, el videojoc favorit dels jugadors de futbol, que és el FIFA.
0: Sí, ara ja no se diu FIFA. Ara
1: se diu FC.
0: Jo fa molt d'any que no jugo FIFA. Era manco, era molt xereig.
1: Pues no sé si sabeu, però FIFA ha acertat els darrers 5 mundials qui seria el guanyador. Ostres. I aquest no ha estat una expressió. Ja va acertar el Mundial d'Alemanya 2014, el 2018, 2022, i ha acertat aquest. Els posen a jugar els jugadors.
0: I el primer d'Espanya l'han endevinat també, 2010?
1: Tot, sí, Sud-àfrica va ser el primer.
0: O sigui, des d'Espanya fins a Espanya una altra vegada.
1: Correcte. Evidentment els resultats, els marcadors, els golejadors, no.
0: No, ja s'endevina això, ja.
1: Ja seria complicat. Però si han endevinat sempre, qui guanyarà?
0: Hòstia, tu te'n recordes del Pulpo Pop?
1: Pol,
0: exacte. Aquest va fer alguna cosa així, un dia que endevinava resultats.
1: Tots, perquè va acertar tots, pues, EA Sports també té el seu Pulpo Pop personal i s'ha atribuït aquestes, pues, acerts, que per ara veurem si acerta 2030.
0: 2030 si ve a Espanya, ara veurem. Bueno, enhorabona per aquesta gent. Jo fa tant de temps que si no jugo en aquest tipus de jocs que ja si m'ho donessin un mando ara no sé ni amb quin botó de xuta.
1: Tu ets més de Gran Turisme.
0: Ja sé, sí.
1: Jo sé,
0: en parlarem. Bueno, si te pareix comentarem una notícia que m'he dut jo, de la meva col·laboració. Vaig trobar una notícia l'altre dia que xerrava sobre la polarització dels estudis a Espanya, de la font Vandal. Què vol dir això? Que segons una associació DEF, se diu, Desarrollo Español de Videojuegos, a Espanya un 1% dels estudis de desenvolupament de jocs facturen més del 55% de la facturació total del país. O sigui, són estudis que facturen més de 50 milions d'euros. Que és important, per ser un país com Espanya, vull dir, està molt bé. Diu, claro, després hi ha un 56% de la indústria que només facturen menys de 200.000 euros. Ja n'hi ha, és una xifra respectable, però ve a dir de que tot està molt concentrat en molt pocs estudis. No de 15 euros d'estudis, xerrava de Mercury Steam, que és el que potser és més conegut a dins d'Espanya, crec jo, però no hi havia més informació, no va sortir més informació a la notícia. Clar, aquí ells donaven un tip que deia que apunten aquesta gent que necessita d'una maduració d'un sector, jo crec que maduro està fa estona, però bueno, no sé a què se refereixen, a una maduració perquè la indústria creixi i hi hagi empreses cada vegada més grosses. Tampoc no és fàcil, avui en dia, però per això se necessiten, i aquí ve la com se diu, la crítica petita, se necessiten millors condicions financeres i ajudes per part dels governs. Què trobes tu d'això darrer?
1: Bueno, l'indústria de videojocs, pues, com tu dius, fa molt d'anys que està a Espanya. Com, jo crec que tothom que mos escolti i dugui un parell de partides als videojocs coneixerà Comandos, coneixerà jocs molt espanyols que han creat càtedra, pràcticament, sí, de molt de gèneres. I de cada vegada pues, s'està agradant més. Des de fa, jo crec que els darrers 5 o 6 anys està com un boom. Han sortit molt de programadors, hi ha carreres ja específiques de programació de videojocs. Ja és molt distint en els nostres temps, per exemple, no? Que on programar era molt complicat, havies d'anar a altres països. I jo encara me'n recordo una anècdota d'un programador espanyol que s'ha fet molt famós, que va estar a Signosis, no sé si vols
0: sonar. Signosis, sí, veies.
1: Una companyia que, per desgràcia, va desaparèixer fa un parell d'anys, i era un espanyol que estava, bueno, tenia una feina, pues, retocant gràfics, una cosa molt, molt modesta, però estava fent feina, un estudi top.
0: Un estudi molt important d'aquell moment.
1: I el van entrevistar moltíssimes vegades, a Game 40, no sé si recordes, el primer programa de ràdio de videojocs.
0: Game 40, no?
1: Que estava a les 40 principals. Jo crec que era el primer programa de videojocs.
0: Sí, no?
1: Que se xerrava de videojocs, com estan fent tu jo ara.
0: Sí, sí.
1: I el van entrevistar moltíssimes vegades i va ser com... principi, sí, no? Hi ha un espanyol, hi ha vida de videojocs.
0: Exactament.
1: I a partir d'aquí pues, ha estat una cosa molt, molt de nicho, i avui en dia jo crec que jo tenc coneguts que inclús programen ells mateixos jocs, i per telèfons mòbils i per, inclús per la Switch, que el tema d'indies
0: ha
1: donat moltes portes. I el que tu estàs dient ara, aquesta notícia, pues, jo crec que ara s'han creat estudis molt grans, i està passant lo que ha passat sempre a los grans estudis, no? BSA, BSA Ubisoft, i estan acaparant quasi tots els llançaments.
0: Compren altres estudis. Exactament. Mem, jo també crec que altres temps, o anys enrere, ja aquí apareixen dos viejunos, que ho som un poc, amb aquest tema, també era un sector, era un tema un poc estigmatitzat. O sigui, un jugador era un raro.
1: Era un friqui.
0: Jo encara ho som, ja m'agrada reconèixer-me com a tal, però era raro.
1: Però friqui antes era raro. Exacte. Ara friqui és guai.
0: Exacte. Ja m'ha bé. Però, el que dèiem, això de que hi hagi millors condicions financeres just per governs, és com a dir, s'ha apostat per certes indústries dins Espanya, dins Europa, cinema, literatura, tot això, i a lo millor poquet a poquet s'ha d'anar també apostant, perquè no és este que hace juego, qual li ha de donar un préstamo, ja fa jocs, saps? Vull dir, ja ha de donar la importància que tenen, i jo crec que també respecta-lo com lo que és, com una altra forma d'art, si m'apures, en
1: sí,
0: segon
1: i molt potent, eh?
0: I molt potent.
1: Molt potent, Miquel.
0: Molt bé, i de pròxima notícia?
1: Pues és que enviem tema completament distint.
0: Nosaltres ho farem així, eh? Ningú ho fa al contrari, tampoc.
1: Distint, perquè jo el que faig amb la notícia, perquè és una notícia important, i que supos que els que juguen molt a Call of Duty, jo vaig ser jugador de Call of Duty fa molt d'anys, i sobretot en aquest Black Ops 2, que fins el nostre manager en sap bé d'aquest joc.
2: Bé, manager me queden fora.
0: Bé, escolta,
2: manager és en Miquel.
0: Ningú te fa el contrari aquí tampoc, ets un manager.
1: És capità, ara mateix és capità de la nave. És un joc mític, pues acaba de sortir, això sí, per 40 pavazos, s'ha de dir, per PlayStation 5, i ha tingut un èxit brutal, perquè... que coneixerà aquest joc, pues, és un dels millors, està reconegut com dels millors jocs de Call of Duty, que podem dir ara que estan hores baixes, no estan fent coses, bueno, tota pressa cada any, no innoven massa. Aquest va ser un joc bastant important, tenia uns mapes molt, molt distints a tot el que era l'univers de shooters, i va tenir molt de carinyo de la comunitat, i a més d'on fa, perquè va ser un joc que va agradar moltíssim. Pues està disponible per PlayStation 4 i PlayStation 5.
0: Mira,
1: a veure, que el preu no és un preu de 2012, ja. En aquest cas.
0: Sí, però jo no deixo de ser una reedició, un remake.
1: Ni siquiera és un remake, és senzillament que pot descarregar a la PlayStation 5. No té cap millora.
0: O sigui, és el mateix joc.
1: És un viatge 2012, per aquí està la gran notícia. És un viatge 2012.
2: Té els mateixos gràfics i tot, a més.
1: El mateix.
2: I el 2012 costava 60 euros, també, no és que fos més barat.
1: O sigui, però bueno,
2: mal almenys.
0: Te van un joc de fa 14 anys, per una consola que val 800 euros, o valia quan va sortir, i jugaràs com si fos que això era de la generació de Play 3,
1: PlayStation 3 i 360.
0: Bueno, 360. En el final, jo crec que avui en dia el sector se mou molt a fer guinyos en aquests jugadors, que en el seu moment amb aquest joc no el van poder tenir, o els hi va deixar un col·legi, o el que sigui, o se'ls hi va rompre, o se'ls hi va perdre, i diuen, bueno, pues 40 euritos, allò t'ha sortit l'or, perquè la Play 3 o la 360 ja no la tenc, però bueno, pues tenia aquesta opció.
2: Però a Steam sempre s'ha pogut jugar. És a dir...
1: Sí.
0: Estava Steam gest.
2: Sí, clar.
0: Vale, no, ho desconeix.
2: Sí.
1: Ara tenen l'oportunitat de jugar, sobretot els jugadors nous, perquè els que han jugat en això també ha estat una forma de, bueno, jugar a la consola que tens ara, per veure que ha estat també una prova per experimentar per als jugadors nous. Els jugadors que no, en 2012 pues, no tenien consola ni no tenien edat ni siquiera per jugar, pues ara, pues ara tenen l'oportunitat de provar un dels millors Call of Duty de la història fins ara.
0: I si m'apures, a l'estudi li obri una porta per dir si tenc acollida, li faig un remake ben fet, li faig una inversió i a dos anys vista, per dir un número, el trec amb millores amb...
2: És que això ho han intentat fer amb altres Call of Duty i no ha sortit molt.
0: No ha sortit bé, no? Jo he de reconèixer que jo no som de Call of Duty.
2: Han fet Black Ops 3, Black Ops 4, Black Ops 5, Black Ops 6, Black Ops 7.
1: Sí, aquest darrer, per cert, terrible. Sí. Va tenir unes crítiques horribles. I jo crec que ha estat un moviment per intentar, pues, pues donar-me algo que vos agradarà.
0: Algo que vos agradi.
2: I la gent el recorda molt de carinyo, també, perquè va ser el primer Call of Duty on un modo zombies, que tenia, que és, no sé, bé, Toni, sabràs com és, que són mapes, no?, que tens un objectiu com una missió i has d'anar matant zombies. Va ser el primer que tenia uns zombies... que a la millor David t'havies de tirar hores per passar-te un mapa i també per...
1: Sí, no era justament un survival, per dir-lo, sinó que tenia ja un argument, inclús.
0: Claro. Jo això som manco, amb aquest joc. Bé, amb molt tipus de jocs, amb aquest en especial. O sigui, jo me dones això d'apuntar i disparar i feriré tot, menys el que he de ferir. Vull dir, som molt xerets, cadascú... I ho he intentat.
1: Bé, el millor vas a provar amb aquest.
0: Mira, normal idea.
1: Amb aquest...
0: Bueno, jo te traig la meva segona notícia que és recent, jo crec que és d'ahir o després, i màxim, i m'ha agradat, m'ha fet molta gràcia, perquè també som com a friqui i també de pel·lícules i de segons quines franquicis. En setembre sortirà un joc Marvel's Wolverine, però que no coneixen aquest nom, és el Lobetno de tota la vida, i resulta, bé, això sortia el 15 de setembre, però si qualcú li fa llanes ja reserva-lo o compra-lo. L'actor de doblatge a l'espanyol d'aquest joc serà el senyor Gabriel Jiménez, que és la veu habitual d'en Hugh Jackman a les seves pel·lícules. Això ja me pareix espectacular. Vull dir, jo que ja fins l'actor original de doblatge d'un país, jo a un joc li trobo un detall que li dona 100 cavalls de força al joc. Perquè al final... aquella xarxa resulta familiar i xarxa en l'Obet, no?, que poden xerrar de molt d'actors o grans dobladors espanyols, vull dir, però li dona un feeling que tu, com tu saps, quan tu ja fas un joc i juguis amb ell, per un jugador és com viure-lo, és com veure una pel·lícula, com llegir una novel·la o un llibre, per tant li dona com si tu estàs mirant la pel·lícula i de més participes en ella. Després ja ho jo que com serà, ja acull i miriu vídeos perquè tela. Però vull dir, és vera que és una cosa que jo ho té molt interioritzat de tenir una veu lligada a una cara. I això m'ha fet un petit apunte, però jo som també de la nostra generació, de la meva sobretot, de què va passar quan vàrem començar a escoltar Bola de Drac en castellà. En tots els meus respectes, ja puc castellà de Bola de Drac. No tens res a dir. La meva dona és la primera que li va veure així, perquè a casa seva no hi havia en català. I dius tu, no, m'aixerria, sentir en Goku com una altra voix, no sigui la de Marzani, doncs m'aixerria. Doncs jo ho trobo un detall digne d'elevar per part de l'estudi.
1: I és que el doblatge és molt important, perquè al final és el que te fica dins el joc, i és un detall perquè el que dius tu, per els que vegin la pel·lícula, que siguin fans de l'Obet, no, pues tinguin aquesta continuïtat del cinema als videojocs. O sigui, aquesta notícia no la sabia.
0: La vaig saber... ahir o després d'ahir vespre, lo típic, ja estava llefant un mòbil i mirant notícies, i la vaig llefar al vuelo, i ahir quan preparava la notícia vaig dir, mira, trob que m'agrada, aquesta m'agrada. I en Hugh Jackman me cau simpàtic, un tio simpàtic.
1: Pues és una... Bueno, és un gran detall. Bueno, l'estudi l'hem de parlar un dia d'aquest estudi. Mm-hmm. Perquè és un estudi molt important, crec jo, en tot el que sigui
0: els videojocs. Insomniac.
1: Sí, en tot el que siguin videojocs de, diguéssim, de superherois.
0: Molt d'hora, molt d'hora.
1: Punt d'inflexió.
0: Ara que dius això, Toni, faig un petit incís, i és que avui hem creat també un canal d'Instagram a l'hora del programa, que anirem publicant la xerrera de Pollença, publiquin, o republiquin coses, podem fer qualsevol notícia de tant en tant, i volem col·laboració. O sigui, jo d'un altre canal que tenim d'un altre programa de ràdio ho feim, i ens agrada el feedback de la gent, i si qualsevol vol venir aquí a xerrar, que vengui, està tothom convidat, perquè al final d'això vagi aquesta història, que tothom participi i tothom doni la seva opinió, sobretot si són generació més joves, que allà on hi haurà un enfrontament directe de bones maneres. Uh-huh. Sobre com és un jugador ara i com era un jugador fa 10, 20 i 30 anys, no? Si us pareix, farem una cortineta i que em virem de secció.

0: Què troba d'aquesta música? Com per xerrar de la notícia principal.
1: Èpica.
0: Èpica. Eh? Vull dir, ara xerrem d'algo... Aquesta notícia sempre ha de ser acorde amb aquesta àudio. Si no, no quedarà bé. O sigui, han de ser notícies tràgiques, crítiques, han de ser coses així grosses.
1: Eh? Aquesta és tràgica.
0: Aquesta és molt tràgica.
1: Aquesta, no sé què opinarà l'audiència.
0: Farem una enquesta Instagram. Vamos, jo som de fer enquestes i preguntes i de tot, i són pesades a vegades, però la farem. Ja mos coneixereu pollet a pollet. Bueno, amb en Toni van xerrar fa un parell de setmanes i van trobar que era la notícia.
1: Sí.
0: Si vols, te la deixo introduir, així, amb aquesta èpica de fondo.
1: Pues la gran notícia, jo diria un punt d'inflexió, en un món dels videojocs, i mira que duim molt d'anys en el món dels videojocs, parlàvem ara dels jugadors d'abans i d'avui, i és que Sony, pues, com segurament ja sabreu molts, va decidir que a partir de 2028 ja no treurà els jocs en format físic. Ha puntualitzat que a partir de 2028 tots els llançaments que tregui Sony seran completament digitals, i només, i això és una puntualització també, es podran reeditar els jocs que ja se van llançar abans de 2028. Sí que se podran reeditar, però els llançaments nous, tot el que surti a partir de 2028, serà estrictament digital.
0: O sigui, anem a suposar el que dèiem abans, que fan un Call of Duty, que tu has dit, que, i el treuen a 2029. Aquest el poden treure en físic si volen.
1: No, ha de ser un llançament que és posterior a 2028. Per exemple, si ha de treure un Wolverine,
0: sí,
1: i s'agota...
0: No, o sigui, 2028 s'ha llevat.
1: Exacte. Si s'agota Wolverine, sí que hi haurà còpies físiques de 2028 i 2029.
0: Vale.
1: Parlem de...
0: Llançaments anteriors, jo què sé.
1: Llançaments, sí, a partir de 2028 sortiran directament de format digital.
0: Jo m'he apuntat la notícia de la pàgina oficial de PlayStation, que diu, bé, 2028, el contrat dit ja per la producció de discos físics per nous jocs, i ells diuen que és... Per, no són paraules textuals, però pràcticament, que és per alinear-se amb los gustos i tendències dels consumidors que en majoria prefereixen el format digital al físic.
1: Aquí està la controvèrsia.
0: Exacte.
1: Realment és així.
0: Bé, crec que tots estan d'acord en que a dia d'avui s'aixafen ventes, la venda digital passa per damunt la física de bastant, crec jo, no? No sé si és un...
1: Té dades...
0: Tu
1: poden dur a debatre.
0: Enya, dale canya.
1: De fet, són dades fresquetes. Sony sempre ha dit que se van molt més a forma digital que el físic.
0: Mm-hmm.
1: Però bueno, hi ha un parell de coses que s'han mesclat. Tampoc no és una dada purament...
0: Quan tu sales estadístiques, cadascú es munta,
1: sí,
0: quan li agrada.
1: És com dir...
2: I el dissort també més barato, perquè no han de fer capsa ni fabricar disc.
0: Això
2: ni
0: era un dos punts a treure, efectivament.
1: Aquí està l'interès de Sony de fer-se d'aquest format físic. Jo tinc, per exemple, dades de fa un parell de dies. Només als Estats Units, el 2025, que són dades de l'any passat, se van vendre 70 milions de jocs físics.
0: Mm-hmm.
1: De nicho tampoc seria.
0: Home, no. És una població molt àmplia,
1: quatre gatos, com s'ha dit.
0: Però són 70 milions de discos.
1: Són 70 milions de discos. I les dades fresques d'aquí d'Espanya, que és un dels països que se saben més físic, per cert, se van vendre 234 milions d'euros només en jocs físics nous. No parlant de jocs de segona mà, ni d'altres...
0: Que és un altre mercat.
1: D'altres formats, només de jocs comprats a tendes, 234 milions... També són dos bés. Per tant, aquí està la controvèrsia de...
0: Home, Espanya mos agrada tot ja les coses. Mos agrada tu billetet, tu monedes...
1: És que...
0: Jo m'agrada. O sigui, jo som profísic, jo estic estrenadís i m'ho molt emprenyat. Xerrant clar.
1: Seria interessant treure una enquesta de qui emplea format físic i digital. I sobretot, tocarà, sí, mos agrada tocar les coses, tenir aquest sentiment de tenir una capses. Mm-hmm. Sentiments és el que diuen, que potser la nova generació ja no tenen aquest sentiment, no?
0: Clar.
1: Però després es parlant també de drets i parlant també d'opcions.
0: Efectivament.
1: Perquè jo, per exemple, empleo molt Spotify. Jo sempre empleo CDs, però empleo molt Spotify. Però jo, si vull, me puc comprar un vinilo. I puc comprar un CD, inclús.
0: Així que és allà on anem. Així com la part de la indústria de la música, la tendència és tornar una altra vegada enrere... S'estan començant a treure reproductors de casset, que van per Bluetooth i tu pots escoltar un jazz conyolant i tal. S'està tornant a posar de moda el vinil. Hi ha grups de música que tornen a treure vinils. Hi ha bandes sonores de videojocs que han fet edicions en vinil. I ara què? Peguen per l'altra banda. Vull dir, jo la perjola, ho qui de la qüestió i el que realment me xirria molt, ja dic la paraula xerrida d'urbellades, m'ha anat a posar un tope, Toni, tu m'atalles, eh? És que tu perds el control sobre l'ús, si ells volen.
1: Clar, perquè tu quan compres un joc digital, el que estàs comprant és una llicència. Una llicència que te donen per emplear aquell contingut. Si d'aquí a 15 anys aquesta llicència, per el que sigui, perquè ha caducat una banda sonora, que passa molt, música en drets, personatges, si els cancelen, tu ja no pots tenir aquest joc, no pot tornar a descarregar. Pinta que aquests servidors també, pues, el que sigui d'aquí a 30 o 40 anys, que quitam un altre davant, no? Qui se recordarà d'aquí a 30 o 40 anys descarregar? Bueno, tenim jo de Super Nintendo el que nostre, i jo de Play 1 també, que tenim 30 anys, no?
0: Sí.
1: I tu pots emplear també, si vols.
0: De moment funciona, exactament.
1: I aquí està, no estàs comprant un joc, estàs comprant una llicència que te permet emplear aquest joc.
0: Correcte.
1: I aquí està, pues, la lletra petita que ningú sap.
0: I el que dèiem, tu damunt un joc digital, aquesta gent, amb un preavís tal, pitjarà un botó i te deixarà sense dret.
1: Ho podríem fer.
0: Perquè el software no s'executarà. Ells envien una actualització que tu no la pots evitar, i el software se deixa d'executar. En canvi, un disco, un cartutxo de les consoles de fa 30 anys, pots inclús un joc de fa poc, però que aquí els servidors han tancat, els servidors ja m'importen, però ho té molt online, però, bueno, aquell joc ja no té actualització, ja no té suport, bueno, però la base, aquell joc, el millor era joc, 50% campanya, 50% multijugador, bueno, he perdut el 50%, però té l'altre encara puc fitxar dins d'ell el reproductor, dins d'ell la consola, i jugar el que se pugui jugar en aquell moment. I és això el que més crec està molestant, i molts estudis ho han declarat públicament.
1: Sí, i és que hi ha molt de fronts aquí. Tenim el front de que les tendes, evidentment, s'hauran de dedicar a vendre altres coses, que ja està fet, no? Per exemple, cadenes com a Game o altres cadenes de videojocs ja estan sobrevisquent de vendre merchandising, de vendre coses complementàries als videojocs, però també tenen el tema de la segona mà, que és un altre tema també de que s'eliminaria d'aquí a uns anys, no? Quan desapareixi el format físic, no? L'única manera de poder comprar un joc, i aquí està el monopoli, parlàvem fa poc amb aquest tema, sí, que tu has parlat, que només se podrà comprar a l'store de Sony. I els jocs digitals, a manco en Sony, en Steam, és completament distint, perquè tu tens joc per 2-3 euros, 4, i inclús un lloc de 50 euros també, si vols comprar un joc.
0: Sí, un llançament.
1: Però, clar, el joc de Sony, precisament, baratos no són.
0: No.
1: I està la paradoxa que t'estàs gastant millor 60 euros en un joc digital i en físic està a 30. 9.
0: Efectivament.
1: Per tant, no és un avantatge tampoc.
0: Perquè
1: I el digital, perdona,
0: sí,
1: té molts avantatges, que també no se tracta de parlar malament del format digital, sinó...
0: No, però com tu has dit, és una opció.
1: S'ha de crear aquesta opció.
0: El físic és una opció.
1: Clar, ha de ser una opció. Ha de deixar que la gent pugui triar, no?
0: Claro.
1: Com jo, que puc escoltar Spotify, me puc baixar una pel·lícula, però jo puc anar a comprar una pel·lícula. Puc i comprar un vinilo, no? Que tinguis aquesta opció per la gent que vulgui tenir un format, si el vol revendre, si li vol deixar a qualcú.
0: Clar.
1: El format digital és un format tancat, on tu tens aire.
0: No hi ha opció.
1: No hi ha res que tu puguis fer.
0: I tu, la idea de les tendes, que evidentment ja han de viure de negoci complementari, que això ha passat a molt de tipus de negocis, no només en aquesta indústria, però clar, tu diuen, ells te poden vendre la moto, i dit-te, no, les tendes podran vendre també, però qui ja farà i s'anirà a una tenda a comprar algo que de ja seva assegut a la botella amb una targeta de crèdit ho podrà fer?
2: Això volia dir, que passarà amb aquest joc que m'agrada tant a la gent que jugava a videojocs, que se diu Game, per exemple.
0: Efectivament.
2: Què passarà?
0: Efectivament. Vull dir, aquesta gent que va a una Game, que és la més coneguda que jo dins Espanya, fa una reserva o la deixa pallada i tal, el dia de llançament li donen aquí el joc i tot el que tu vulguis, que és un altre punt que tenia jo. Ja no hi ha incentius per una reserva. D'aquí m'ho sabia reservar alguna cosa.
1: Bueno, obrim el meló ja de GTA 6, no? Aquestes reserves, per què? S'agotarà en format digital?
0: No s'agota.
1: Adelantaràs ara 100 euros per novembre, que podies pagar un minut antes per comprar?
0: No. Se perd la gràcia.
2: Sí, és que un problema, jo me'n recordo, quan va sortir 5, perdoneu, que no n'hi havia a pics.
0: Correcte.
2: Igual que amb Call of Duty, amb... Clar, tu tenies la gràcia de dir, el reservaré, aniré a la tenda més si n'hi ha, aniré en aquesta. Però això ja no passa.
0: No. Es veurà que amb això sí que passarà una cosa. A lo millor, en segon quin tema, en segon quins articles, s'acabarà l'especulació. Això sí. Perquè, clar, tu saps, jo m'agraden les edicions col·leccionistes de segon quin joc. Jo soc una edició col·leccionista que té la seva figura, jo m'agraden, jo som...
1: Sí.
0: Si és que la pots pagar, però això és un altre tema que ja em podrem xerrar un altre dia, que altres valien 150 i ara valen 250 euros cada una, sense joc físic. Que això ja...
1: Així van començar.
0: Això me repetia. O sigui, jo que me vens una edició col·leccionista amb una figura d'un personatge principal que val 250 euros, que te fiquen l'estilbook allà de dins, incentivo, viene con el steelbook, pues posa'm un disco. És que fer-te un disco no te... Si tu has fet tot i una figura de resina i un pòster i una xatxa ben guapa que tu l'abris, oh... Posa un disco, què et costa posar un disco? Jo això no ho entro mai, no, és que tampoc no li vaig sentir.
1: Reduir costos, però d'una forma molt descarada.
0: Però amb un disco. Què els costa ficar un disco allà de dins? Un euro?
1: Res.
0: A nivell de cost, res. Crec jo, sense conèixer que val fabricar un disco. Però clar, és que el que dèiem, això també ha de desaparèixer? O serà merchandising?
1: És que reduir costos ha estat de que van llevar els manuals dels videojocs. Quant d'any fa que estan sense manuals?
0: Si ja no té gràcia...
1: Reduint. Sí, clar, han arribat a la reducció màxima, que és un còdic, i ja. I entenc, en part, perquè la producció de videojocs no és el mateix el que costava un videojoc a 2006 que el que costa ara 2026. Imagineu-vos el que haurà costat GTA 6 i com ho recuperaran tot d'una, tranquils.
0: Sí.
2: Més que l'Empire State, ha costat fer-lo, no sé si ho sabíeu.
0: No tenen xifres.
2: Burj Khalifa, més que Burj Khalifa ha costat.
0: Suposa centenars de milions d'euros, diu jo.
2: Més que l'edifici més alt del món.
1: Que recuperaran en un dia, segurament.
0: En tot el que duen guanyat en GTA 5,
1: sí.
0: Ho tenen pallat dur ballat.
1: Recordant que és un llançament de Play 3.
0: Correcte.
1: Play 3, PlayStation 4, PlayStation 5.
0: Sí,
1: el mateix joc.
0: Se l'han currat. Bueno, entre mig van a fer un Red Dead, però bueno.
1: Vull dir que treu molt de dobbes i és veure que la producció de que videojocs haurà costat milions i és veure que Rockstar Finn, que no mos confirmi el contrari, fa bona feina.
0: Sí.
1: Treu jocs molt polits.
0: Sí.
1: Parlant de Red Dead Redemption, per exemple, són obres d'art bàsicament detallats fins a nivells de locura.
0: Maniàtics. Sí.
1: I és una companyia que s'està fent respectar. Veurem, amb aquest llançament de novembre, completament digital. Ells s'excusen dient que
0: no tenen dos bes.
1: No volen filtracions, i evidentment si no poses còpies físiques no tenen filtracions.
0: Tens un control absolut.
1: Però a més, és evident, i crec que després de fer aquest anunci de treure en digital, ha vingut Sony després, no? És com, vale, ara, jo ho ha dit, pues ara ho doy nosaltres, no? Com a sortir més reforçats.
0: És com a dir, dilo tu primero que a mi me da miedo.
1: Sí,
0: digue-ho
1: sí,
0: tu, que ets guapo, sí. I ara, jo m'apellaran lloixes de per tot, que ha passat.
1: I ha vingut darrere tot d'una.
0: Perquè ningú ha criticat GTA per fer això. Bueno, ningú. Suposo que hi ha hagut alguna crítica, però no el mateix. Que Sony va tancar les seves xarxes socials un parell de setmanes, I publicaven qualsevol notícia i la gent aprofitava per tirar-los i brutó.
1: Ben callats, però no tornen enrere. De fet, les fàbriques que estan a Alemanya de producció de CDs, que duen allà des que el compadís que està inventat, ja els treballadors ja s'estan formant per fer altres feines.
0: Sí, que miren un seguir un altre negoci.
1: Ja fa temps que està decidit i estaven esperant el moment. I jo suposo que l'anunci de GTA 6 en digital ha estat com a... Vale, sí. Ara és el moment de...
0: Ells obrin camí i jo mai la bomba bona. Bueno, mam, el problema de tot això, jo crec que l'única excusa que poden tenir és que hi ha hagut un canvi de tendència. Un jugador d'ara jo he viscut amb gent de la meva família jovenets o fos de noves generacions, ja uns jocs d'avui, jo sempre tinc una anècdota fa un grapat d'anys a la Switch, que va venir un familiar meu nostre i diu, ha jugat un Fortnite, el Fortnite, dic, n'he sentit xerrar, però no, sincerament no, i me'l va mostrar, bueno, vale, i en aquell moment se volia descarregar per la Play 4, crec que era gratuït, ja ho posaré avui vespre, menja tal, 10 minuts vaig durar, 10.000 vaig durar i vaig dir això què és? És que no ho entenia, i després he vist vídeos de que construeixen i pugen i desmunten, no sé què, dic, no està fet per això, no m'he sabut adaptar a aquesta tendència, i és vera, és una tendència nova, un lot de 15 o 16 anys que vol un GTA 6 no se'n vol anar a la Game de Palma a un Carrefour o a un centre comercial o a una tenda de poble, no se'n vol anar a cercar-lo. Per començar, si te'n vas a Palma, si atendràs antes. A tenda de poble ja potser n'hi ha que potser encara venen videojocs. I si el venen, t'arribarà una setmana més tard i tu seràs un tonto i t'atendràs un joc una setmana més tard que els altres i els teus amics. No, jo vull tenir el mateix dia igual que els altres. I és vera, això crec jo que és generalitzat a les noves generacions que venen ara mateix. Però que no s'oblidin de nosaltres, eh?
1: No, i no s'oblidin que hi hagi opcions, perquè digital està entre nosaltres des de fa moltíssims anys, des de l'època ja de 360, PlayStation 4, te podies baixar el joc digital sense, com tu dius, anar a una tenda a comprar-lo, no? Però també tindria l'opció de comprar el teu format físic, i crec que és una, a la fi és una forma de tenir menys opcions de poder aconseguir un joc, i sobretot perquè tenim un monopoli de Sony que on ells controlaran absolutament tot, els preus, i serà l'única manera de poder aconseguir jocs que a la llarga molts passaran per l'aro, no? En aquest cas
0: tu faria el contrari, Sony o Microsoft, que també, vull dir, al final veient el darrer llançament de consoles ja només en digital, ja ells anaven obrint camí,
1: sí, polla de polla. I Microsoft va començar primer, sí, molt pocs llançaments físics, sí. Molt pocs. Esperàvem que Nintendo seria el darrer reducte del format físic, i les famoses keycards, que ja també és un tema per parlar, no? Els cartutxos que no tenen res de dins, que també és el mateix que tenir un còdic. Aquí el que s'hi pot fer és pot revendre, pot deixar, perquè és físic, tu pots agafar un cartutxo i vendre-lo, i l'únic que té és un codi de dins per descarregar d'internet.
0: Però tu aquest codi el pots deixar allà dues vegades?
1: Sí, de vegades que vulguis.
0: Això són un joc nou de Switch 2, no?
1: Sí.
0: Bé, jo si encara no la tinc, no sé quan la tindré tampoc, si la tindré. El tema és, o sigui, tu te compres un Mario Kart per Switch 2, o Mario que no t'han dret, i aquest codi, una vegada que tu l'hagis descarregat, jo també el podré descarregar.
1: Sí, perquè els oients que no coneguin que són les keycards,
0: sí,
1: són les mateixes cartutxes de la Switch.
0: Però allò de ser un cartutx que se fiqui dins la consola... No, és un codi.
1: Són exactament el mateix, un cartutxet, el que de dins està en buits.
0: No hi ha targeta.
1: No tenen joc.
0: Vale.
1: Només tenen un codi que el que fa és reenviar a la web, diguéssim, als servidors de Nintendo perquè se descarregui el joc a la consola.
0: Mira, m'apareix una solució intermitja que pot deixar satisfets a tots. O sigui, m'apareix així, perquè... Tu saps que si tu ara te compres un joc de Play 5 i el primer dia fiques de la consola, si tens una bona connexió, a lo millor mitja hora hi jugaràs i te descarregaràs 20 gigas d'informació. Primer ja farà el propi disco i després descarregarà l'actualització o les actualitzacions que hi hagi. Per tant, m'apareix una solució intermitja molt adequada, perquè almenys tu tindràs aquell joc allà, la teva estanteria, el teu cartutxo, que no és un cartutxo real, però el digitallancis d'ell, almenys, el pot deixar o el pot revendre.
1: Això és la diferència del joc digital complet.
0: Correcte.
1: Tu pot agafar aquest cartutxo, dur-lo a Game, i el pot vendre, li pot deixar qualsevol amic i podràs tenir el mateix joc. Però tornem a estar a la mateixa espada de Damocles. El dia que aquest servidor deixi de funcionar pel que sigui, tindràs un tros de plàstic reciclable. Molt xulo.
0: Molt xulo, molt xulo, l'estanteria. Sí, ho dia que s'hi pegui ell la vena de pitjar el botó, s'ha llevat. I si l'has venut amb el teu company la setmana passada, xico, més de mal, no s'ha fet tant devolucions.
1: Exacte. Exacte.
0: Bueno, jo crec que és un tema que donaria per molt.
1: I donarà. I donarà per molt.
0: I donarà, perquè això el 2028, i serà d'aquí no res, però trobàvem que per avui era un dia adequat per encetar
1: sí, sí,
0: i pillar contra Sony.
1: I és una gran notícia de calat, perquè és un punt d'inflexió després de tant d'anys lluitant, que, bueno, això és com que viene el coco, no?
0: Mm-hmm.
1: S'acabarà a forma física, s'acabarà. Realment l'han assassinat directament. No ha estat un canvi de tendència, no, la gent no compra, no. Ha estat un assassinat i enteat per Lozano.
0: Mm-hmm.
1: I jo crec que resumint i esperant poder debatre més endavant si hi ha qualque novetat, és que haurà una pèrdua important d'opcions,
0: sí.
1: Bàsicament. Tampoc
0: sí.
1: Jo, per exemple, el format digital està molt bé, perquè tu pots tenir 3 jocs instal·lats o 4, no t'has de secar, selecciones, te baixes, jugues, no t'has de secar la caixa, molt ràpid, és inclús més ràpid perquè no ha de carregar un disco en algunes coses, però és una opció. És una opció que s'ha de poder donar, no? O sigui, el consumidor, si vol digital, la nova generació, perfecte. Si no, la nova generació també pot tenir un disco per tenir-lo, deixar-lo, per tenir-lo a la seva col·lecció, també havia de ser una opció perquè puguis triar.
0: Clar.
1: I no d'aquestes pèrdues de
0: jo,
1: de drets.
0: Ahir dintre nostre hi pensava com un símil a lo que és una lectura d'un llibre en paper,
1: sí.
0: O una lectura Kindle o similars, no? Gameplay tot dos. Per dos motius. Una, perquè la nostra ja no col·lecció de llibres suficient per aprofitar-la. Llibre de paper, vull dir. I és veritat que té les seves avantatges i inconvenients. Té l'essència, que tornem a la

0: La Nieto farà un traje perquè pesarà massa.
1: I si no, pot tenir un Kindle i tenir 3.000 llibres.
0: Efectivament, efectivament. Però podràs tornar o podràs triar. De moment.
1: De moment.
0: Almenys si Sony ara aquí obrirà un meló massa gros i vendran i diran no, saps que l'indústria del paper també no surt a compte, ho farem tot en format digital.
1: Esperem que no sigui a principi de moltes coses.
0: Esperem. Bueno, jo crec que m'ho seria bastant curiós.
1: Per començar.
0: Si vos pareix, farem una petita aturadeta i seguirem amb lo que... Pa lo que hemos venido aquí.
1: Exactament.
0: Vinga, dale canya.

0: Bueno, sí, mira, amb en Toni vàrem decidir que cada programa que facem, no sé quants en farem. Jo no m'han prestat un contracte, o sigui, fins que mos treguin, vale? Si agrada i mos conviden, jo encantat, com he vingut fent-ho darrer any. Cada programa que facem triarem una saga, no sé com diu, un titular, saga, no sé,
1: saga,
0: una saga de jocs que en comú acord trobem que estan mítiques per la indústria i per, la seva, per el seu temps, per la seva història, per el que la gent ha tret, per si ha hagut un canvi de tendència, per si l'han copiada en base a la seva bona feina. I nosaltres avui hem triat una que no podria ser altra, perquè en Toni i jo som fans, inclús quasi un nostre grup de WhatsApp, que només de totes les persones se diu el nom d'aquest joc, és la saga Gran Turismo. Si per qui no ho sàpiga, és un joc de cotxes, i ara en Toni ens contarà un pollet de què va el Gran Turismo.
1: M'has llevat a la boca.
0: Ostres, ja em sap greu.
1: El nostre grup de WhatsApp és Gran Turismo. O sigui, ja amb això ja és una presentació d'intencions. De fet, en Miquel duu una camiseta de Gran Turismo.
0: Epa, l'he dit a posta. Només tenen dues camisetes de videojocs.
1: I a més ha dut dues còpies.
0: Exacte, de Gran Turismo, exacte. Còpies físiques.
1: Físiques,
0: evidentment. De PlayStation 1.
1: Pues Gran Turismo, Gran Turismo, bueno, primer abans de començar la història... Tu i jo som fanàtics d'aquest simulador, un simulador que va crear precedents. Mm-hmm. Va ser el primer gran simulador de la història,
0: que no vol dir que sigui el millor,
1: no.
0: Amb simulació
1: ni molt manco, però mm-hmm. Sí que va ser la primera pedra,
0: sí.
1: I te va començar a més a principis dels anys 90, quan un jove desenvolupador japonès que es nomia Kazunori Yamauchi somiava en crear un joc de cotxes molt realista, que els títols al cap de l'època no donaven, que ja saps, conduir un Sega Rally, mm-hmm, molt arcade, molt divertit, però no la realitat.
0: Correcte.
1: Mentre la majoria de jocs apostaven per la velocitat i l'acció, Yamauchi volia que el jugador sentís què significava conduir un cotxe de veres.
0: Però ja està, molt tenint que és un fan...
1: És un fanàtic.
0: Fanàtic, sí, del joc i de la conducció
1: en general. Té, a més, un Ford GT.
0: Toma ja.
1: Sí, sí.
0: Un GT o un GT40?
1: Que un GT40,
0: sí, sí. Bueno, GT40 ja, això sí que són paraules majors.
1: I després de diversos anys de desenvolupament, Gran Turismo va arribar a la primera PlayStation, desembre de 97. Miquel, l'any que ve 30 anys,
0: L'any que ve 30 anys. Mira, avui, ja fan tu jocs aquests, he vist Gran Turismo 7, quan te van treure, era l'edició 25 aniversari.
1: Sí, sí.
0: Tu, han passat 5 anys, uf.
1: I ara en 30.
0: Ja podem preparar alguna cosa.
1: I el 98 va sortir al resta del món. O sigui, nosaltres el 98 el van jugar, el manco jo, Miquel. Mm-hmm. Quan va sortir, jo ja el tenia, l'any 98.
0: Jo...
1: No sé si tu vas començar tu.
0: Va ser una època meva, Jack Sparrow, no sé si m'enteneu.
1: Verbatim Edition.
0: No sé si el Verbatim era una d'aquests, però sí. O sigui, era una còpia. No, va ser un poc més tard. Jo era més jovena, tenia aquella època i m'ha costat aconseguir tenir el Play. Però l'argument de que la feia un Jack Sparrow i m'entrava en 20 jocs al mateix preu, pues la vaig convèncer a la nostra per tenir-la, i era vera que, per recomanació d'un familiar meu, va ser el primer que vaig, el primer de tots, però el primer que vaig jugar, perquè el vaig veure jugar a seva i vaig dir, jo m'agrada això.
1: Pues va sortir en 97 a Japó, 98 aquí a Europa i als Estats Units. Va ser un èxit immediat, a més, i el joc oferia a l'època més de 140 cotxes, que se diu aviat.
0: Se diu molt aviat.
1: Jo recordava que els jocs d'abans tenien 7, 8, 9 cotxes, 10, aquests 140 cotxes. Uh-huh. Una física revolucionària per l'època, o sigui, poder controlar el pes

0: no el mateix conduir un Opel Corsa que un Skyline, per exemple.
1: Tracció delantera, tracció trasera, tot això.
0: Exacte. Possibilitat de tenir permís de conducció, t'hauries de tenir carnet, que això va ser una cosa molt important, molt interessant.
1: Això és un clàssic.
0: I, a més, feia l'experiència global molt, molt proper a el que seria una, estar conduint un cotxe de veres. Està ensenyant en l'any 97. L'èxit va ser tan gran que Gran Turismo es va convertir en el videojoc més venut de la història de la primera PlayStation, que se diu aviat, a més. La PlayStation que tenia 3 anys de vida.
1: Sí, sí.
0: Recordar que va sortir l'any 95. Però després, jo crec que estarem d'acord tu i jo, va sortir la segona part, Gran Turismo 2, mític.
1: Això...
0: aquesta edició de dos discos, que no sé si te'n records, que si passaves el dit per damunt d'un dels discos, feia olor a goma cremada.
1: Ostres!
0: O això te deies paper.
1: I cada manera no l'he duit. Bé, avui tenia que anar a ser té molt d'anys i no parlo del reig.
0: O això te deies paper.
1: Ah, i no sé, sabia jo
0: i això. I no sé si era algo infundat que tu senties olor a goma.
1: Cathy Nuri, si per als argentins amb més el seu déu, per nosaltres en Cathy Nuri és un nostre déu, és un crac. Sí, Gran Turismo 2 va ser, jo tinc una anècdota molt, molt ràpida, però no té molt, de que en aquella poca, amb aquest familiar que jo t'he dit, quedàvem un pit per setmana a seva jullar, perquè ell tenia una tele de tubo més grossa que la meva, ja tenia una 14, ell tenia una 21, polgades o alguna cosa així, i ja es coneva la seva targeta de memòria, mitilla,
0: sí,
1: i preparava un cotxos de 10 cavalls en 10 cavalls. Podries tirar el cotxe que volies, li podries fer el que volies, però havies d'anar de 10 cavalls en 10 cavalls. 10 o 20, no sé, bé, amb un rango. Quin has preparat tu? Jo he preparat aquest, això aquest. I fèiem una carrera en un circuit que mos pellàs, a pantalla dividida, això també ja no existeix, i era menys qui guanyava la carrera, i podries guanyar per dos motius, perquè el cotxe corria més que l'altre i havia fet la feina millor, o perquè en sabies més. I sempre hi havia aquest toma i daca de dir, ah, si el teu cotxe pesava menys i m'ha guanyat la recta, no sé què. Però era una de les coses que també s'han perdut, que era compartir, ara tot és multijugador i uns auriculars i un micro, i era compartir un joc així al moment, igual ho fifes, de pellar una colleja de cago, sap què t'ho vull?
0: Sí, l'ha de jugar amb una altra persona
1: al costat. Persona al costat, exactament. O vàries.
0: O vàries.
1: Sí, perdona.
0: I bé, més de 600 cotxes en aquesta va ser espectacular, o sigui,
1: jo vaig amb el viratge.
0: Havia un límit,
1: vaig arribar.
0: No podies comprar tots 600. I a partir d'aquí, cada nova generació de consoles, Play 2, va rebre una entrega que aprofitava al màxim les possibilitats de la consola.
1: Sí.
0: Més de Play 2, per exemple, va ser espectacular el canvi.
1: Sí, se va notar moltíssim.
0: Jo el record molt com una cosa increïble. Va ser el joc, bàsicament, que va estrenar la Play 2, gràficament, una cosa increïble. Com Gran Turismo 3, i el meu favorit, que és Gran Turismo 4,
1: sí, el manco... Ho diuen que és el millor...
0: És l'equilibri, no?
1: Sí.
0: El 2 va ser espectacular, però el 4 va ser l'equilibri entre qualitat, conducció, circuits...
1: Correcte. Cada generació per així, que el primer que sortia per aquella consola, que això va arribar fins a Play 3, el primer era que obria la llauna i el segon era que rematava, saps? El primer era tal, està bé, no és tan gros, té aquesta novedat, aquesta altra, i després en el següent que treien per aquella mateixa videoconsola, treien un fort o el pla fort, exactament. Sí,
0: i a més era, de cada mi era millor, el manco dels tres primers, 4, inclús el 5, millorava i no havia quasi un límit, no? Jo, per exemple, anècdota de Gran Turismo 3, me'n recordo les famoses carreres V-Spec, són carreres de 24 hores reals.
1: No la vaig arribar a fer.
0: Jo sí.
1: No.
0: Jo la vaig arribar a fer. 24 hores reals, o sigui, era començar a les 12 del migdia i acabar a les 12. Però havia un sistema, per sort,
1: sí,
0: que estava en modo V-Spec, on tu deixaves el cotxe que conduïs tot sol,
1: sí,
0: i tu li deies quan t'entrava a boxes o no.
1: Jo vaig a fer la siesta mentre jullava.
0: No, claro, i a més podies ampliar la velocitat.
1: Correcte.
0: Per tant, 24 hores eren 7 hores.
1: Bueno.
0: Vale? I
1: bueno,
0: les 7 hores... No vaig fer 24 hores, evidentment, però 7 hores sí. El que passa és que jo em vaig posar un comptador regressiu, cada X minuts entrava a boxes.
1: Claro.
0: no? Tampoc te compraves...
1: Sí, tot ja la sense roda, tot el que sigui.
0: Barqueta, que eren cotxes que... més potents.
1: Correcte.
0: I entraves cada X temps i ja està. L'única manera de poder acabar. Però era mítica aquesta prova perquè a l'època, imagina't, des de la consola... Bueno, deixa tu una consola 12 hores en marxa,
1: sí, 24. Exactament.
0: No me fa ganes. I, bueno, el màxim de cotxes que va tenir va ser Gran Turismo 4 en 700 cotxes. Crec que ha estat el màxim.
1: Jo vaig trobar una notícia d'ahir, no sé si és verídica, no sé quin joc va tenir 1000 i pico. Gran Turismo 5, 1000 cotxes.
0: Que, sí.
1: Lo que passa és que aquí ja entram en que d'un mateix cotxe a 10 variants.
0: Sí, sí, però tot, bueno, tots eren cotxes japonesos també.
1: Efectivament. Jo és un dels apunts que havia fet en qui mos agrada, a part dels jocs, mos agradaven els cotxes en aquell moment, qui no somiava veure un dia per jo res un Mazda RX-7, un Skyline, que això ja ni, no el veuràs, perquè és un cotxe d'importació, però sí que va arribar ara per un Nissan GT-R, aquest tipus MR2, aquest tipus de cotxes japonesos que no varen sortir d'un mercat japonès, i evidentment també que li agraden els cotxes americans, estan en tres quarts del mateix, o Camaros i tot aquesta història. Vull dir, perquè era una man de jocs, i vull dir, una man de cotxes, és que allò era un somni, perquè de fet el verge és un joc, però després, jo per exemple sí que vaig arribar un moment que vaig comprar el volant i ja conduïes aquí el cotxe.
0: Sí, sí.
1: I me falta provar les UR, que ja les UR ja ningú en xerra, però no sé si me'n margeria, però el ver que va arribar un moment que els jocs van evolucionar tant, que el mando ja havia segon lloc, si no podies fer, que és, bueno, ajuda que són molt bons, el mando, i jo vaig passar un volant, i dius, tu ja estic massa, que la gira, me poso un volant davant i me poso a conduir.
0: I és que la saga, com tu dius, va introduir molt de models de cotxes que ningú coneixia. Aquí, jo personalment no coneixia Skyline, no coneixia aquests models que dius mítics, i que se van fer molt famosos, inclús, per exemple, a todo gas. Molt d'aquestes inspiracions venen de Gran Turismo. Molt de cotxes japonesos ningú els coneixia, no. Fins que Gran Turismo va irrompir, va mostrar al món el que és la passió dels cotxes japonesos.
1: Sí, sí,
0: al resta del món.
1: Així, al final va ampliar la febre d'en Kazunori. La febre la va ampliar tothom, perquè inclús cotxes del nord d'Europa, els americans, les pel·lícules dels abeies, pel·lícules americanes evidentment sí que sortien, però ningú en aquell moment se posava a veure pel·lícules japoneses. Vull dir, inclús cotxes inglesos, del nord d'Europa, suecs, vull dir que ningú no havia xerrat mai d'això, ni ho havia vist ni a les revistes. I el japonès, si qui li agradi un mercat de cotxes japonès, això ja era una imbrilleria. Sí, perquè sí, a part eren radicalment diferents els europeus.
0: I Gran Turismo va contribuir molt en això. De fet, i com a punt també per anar acabant, se va crear la GT Academy, que te podia convertir en un pilot de veres, és a dir, tu guanyaves les competicions i te duien a participar en cotxes reals.
1: Correcte.
0: De fet, que és pilot espanyol molt conegut,
1: el Lucas Ordóñez. Va ser el primer guanyador.
0: Exacte. Això era, a més, ideal per la marca. O sigui, si tu conduïs un dels nostres jocs, podràs conduir un cotxe de veres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Bé, i després va fer la pel·lícula, que va ser el segon guanyador, per cert, sí. No? Que contava la història d'aquest lot amb un accident i que no li va anar tan bé, fins que al final va aconseguir, pues,
0: sí, sí.
1: Som un pilot.
0: I això va ser un precedent, perquè no s'havia fet mai. Després de 2017 va arribar a Gran Turismo Sport, que va ser la porta d'entrada a l'online competitiu, no? Jo, per exemple, jo no he jugat molt online a Gran Turismo.
1: No,
0: he jugat moltíssimes hores offline. Online mola, però ha d'estar molt, ha de ser un...
1: Jo te faré un incís. Jo quan jugava amb aquesta persona a pantalla dividida en un Gran Turismo 2, si tu feies un adelantament i tocaves a l'altre, perquè jo què sé, no he controlat la frenada, se m'han anat, i te'l tocaves, pues tu frenaves i el deixaves passar. Fica't a l'online, a menys i un totoque, vamos, t'entreu cazurro de turno i te marge la carrera. Jo l'online no m'agrada.
0: Va costar molt d'anys depurar, no? Després te posaven en lobbies que on hi havia tots els guarros.
1: Això va funcionar bé, eh?
0: Va funcionar bé i jo crec que se va refinar molt, no? Sí. Avui en dia crec que està molt refinat en el joc que s'ha renomat, que sí, el Gran Turismo Z, que és el darrer joc que ha sortit fins a la fetge,
1: el
0: fins a la data.
1: El tenyupat i abandonat, tot s'ha de dir.
0: 2022. I que... i que jo crec que el que tu dius tu en el principi va ser nefast, però en aquests 5 anys van aprendre molt i està a un nivell bastant interessant per la gent que vulgui jugar bé i no vulgui barrets.
1: És vera que jo vaig començar a jugar com tots, començant a provocar nets. Fins que no se fan carnets, no se juga.
0: Regla número 1.
1: Regla número 1, nostra, pròpia. Si vos agrada, la vos regalam. Però li he trobat un equilibri en aquest joc brutal. I el verge té de reconèixer que fa estona que no juig, perquè no té molt de temps, però té un equilibri brutal en quant a imatge, en quant a simulació, sí, en quant a experiència a lo volant.
0: Visualment és increïble.
1: Visualment és increïble. Torna a tenir circuits mítics que havien desaparegut, s'han tornat a posar. Han trobat un punt que si l'any que ve se fa el 30 aniversari, segur, vull saber què trauran.
0: Hombre, s'haurà de celebrar per tot l'alt.
1: Vull saber que sí.
0: I per anar a què banda? Mm-hmm. Gran Turismo, podrien ser aquí hores, de Gran Turismo.
1: Bruno, podem estar fins demà aquí. Vale, diu que sí, Bruno.
0: S'ha venut més de 90 milions de còpies. Físiques, segurament.
1: Físiques. No? Bueno, no ho sé, si és ventes totals ja de la part digital.
0: Bueno, jo tinc que confessar que Gran Turismo 7 és en físic i en digital.
1: Ah.
0: Som un friki.
1: No, sí.
0: Per què? Perquè Gran Turismo és un joc que no desinstal·laré mai.
1: Correcte.
0: I per tant, la meva edició especial i el digital, perquè sempre fer una partida de Gran Turismo és...
1: Sempre va bé.
0: Sempre estarà. Sí. Per tant, jo tinc les dues versions.
1: Jo els atén tots. O sigui, atén tots. Me falten uns japonesos, també entenc dos o tres de japonesos, però tot. O sigui, tot l'Spec 2 que va sortir, un Gran Turismo Sport, una edició que van entrar després.
0: Que menys, Miquel. Tu tens tot?
1: Tot.
0: Tot.
1: Edicions especials, no tinc un Skyline, no, el pressupost no m'arriba, no m'arriba tant. M'agradaria tenir-lo, però ja valo de mantenir, no sé on he d'anar a comprar les rodes per aquest cotxe, us ho diria massa ja. Bueno, esperem que vos hagi agradat aquesta saga, intentarem que hi hagi un feedback vostre, que mos digueu si heu jugat, si no heu jugat, jo aniré fent xarxes socials, he de fer amiguis, o sigui, cerqueu-me, avui Radio Pollença on jo mos publicarà, i cerqueu-me, si no mos deixeu un upipero, també me trobareu, no vull fer propaganda, i farem un petit tall i ja anirem acabant amb una secció darrere.

0: Bueno, i per tancar el programa vam decidir amb en Toni fer el que se diuen recomanacions. Nosaltres direm cadascun de nosaltres un joc, cada setmana, o cada programa, millor dit, no sabem si serà ja, no, cada dues setmanes de moment, un ja farà un joc retro, digue-li retro el que li vulguis dir, perquè retro ja, gira-li vista darrere, ja hi som, i un ja farà un joc més actual, que el meu també té un parell d'anyes, no per res. Vos explicarem la nostra experiència, si mos ha agradat, per quin motiu mos ha agradat, i si voleu saber més informació, encara que som bastant coneguts, sí. La vos passarem o en xerrem un altre programa, si voleu. Vinga, Toni, dali.
1: Comença.
0: Vinga.
1: Comença la recomanació retro. Vinga. I està en retro perquè mos han de... hem de agafar la màquina del temps i anem a l'any 2002, concretament. I jo el que vos recoman... Bueno, any 2000, millor dit. Any 2000. Mm-hmm. Vos recoman tornar a jugar, o jugar, si no heu jugat, a Resident Evil Code Veronica. Com sabeu, aquest joc s'ha anunciat el remake fa un meset, només. I per què Code Veronica? Perquè els que els agrada Resident Evil, jo espero que els nostres oients pues, siguin jugones i els agrada les grans sagues com aquesta de Gran Turismo, Resident Evil, que no poden, les paraules s'obren, no?
0: És una saga per un altre programa
1: important,
0: si
1: sí, evidentment,
0: no puc xerrar molt jo.
1: Evident, de Resident hem de parlar,
0: he tornat per ull.
1: De totes les edicions de Resident, Code Veronica té un lloc molt especial perquè és una de les històries més recordades i curiosament l'únic joc que no s'ha fet un remake.
0: Ah, mira.
1: Fins ara.
0: De tots els Residents.
1: De tots els millors Residents.
0: Vale.
1: Resident 1, inclús l'1 en GameCube, bueno, és un, bueno, un remake que ja té un parell d'anys, però s'ha fet dels 2, dels 3,
0: dels
1: 4, però, claro, s'han passat Veronica, perquè Veronica estava abans d'aquests.
0: Claro.
1: I mai se va saber per què, i després de supost de, els jugadors han demanat molt, sempre s'han demanat, sempre han demanat aquest remake, pues arribarà supost que l'any que ve. I podeu jugar a la versió de Play 2 i també està la versió de Dreamcast, que potser és un poc més difícil d'aconseguir, que va ser la bomba, sortir originalment de Dreamcast,
0: va començar per Dreamcast,
1: sí, després va sortir per Play 2, que se va dir que com Veronica X, X, vale, que tenia xeves noves, tenia inclús millores gràfiques i va ser el primer joc, per resumir, que tenia escenaris tridimensionals. Sortia un poc dels escenaris fixos, que també tenia un seu encant, però s'havien encant un poc anticats, antiquats. I aquest ja era un 3D bastant potent per l'època, parlant de l'any 2000.
0: Per això.
1: 26 anys.
0: Per això, ja retro. Ja retro.
1: I ja pues, teníem de protagonista en Chris Redfield, que serà protagonista també, i també teníem de protagonisme, però jo crec que personatges com Nabel Wesker, Alexia Ashford, que va sortir també molt de jocs, i sobretot a nivell de guió, és un joc que va agradar molt, i personalment és un dels meus favorits també de la saga. Per tant, si teniu opció, per exemple, crec que PlayStation Plus se pot jugar digital.
0: Ah, mira.
1: Més fàcil, en aquest cas sí que...
0: En aquest cas és còmode.
1: És més còmode.
0: No.
1: I per resoldre un poc, per veure els canvis que tindrà, que seran molt evidents.
0: Aquest sí.
1: Perquè si els remakes de Capcom són espectaculars,
0: sí,
1: i serà un altre joc molt distint, sempre guardant l'essència d'aquesta franquícia. I és la meva recomanació, jugueu-lo quan tantes, teniu aquest any per jugar-lo sense, quan surti el 2027, diuen.
0: Ara ja fa tant de calor, si vols estar tancat a dintre teva i no vols sortir perquè te sortiràs per la porta i suaràs, torna a entrar per dins i aprofites per seguir la recomanació d'en Toni. I jo n'he fet un de més modern, té un parell d'anyets, un parell mallorquí però no són molts, i jo vaig fer un Ghost of Tsushima. I jo feia un xiste i te deia i vespre, jo l'he fa, però és un joc que en aquesta època, aquest any, que duim 3 oles de calor, o no sé quantes en duim ja.
1: 3, ara mateix.
0: Ha començat la tercera, no? Però, amb aquesta calor que fa, amb aquesta humitat, ja fas aquest joc. I passes d'una primavera a un hivern en neu, no hi ha sol, no hi ha aquest solà, no hi està fent allí, i tot en una pau. I ara és anant en sèrio. És un joc que artísticament és una passada. És una passada. Si tu, ja t'ha d'agradar el tema, t'ha d'agradar la història de samurais o tot això, però l'ambientació, anar per una per un camp, l'herba alta, inclús el personatge, la toia, la música és una passada. És d'un pot joc com si Feliu Pladino. Jo no som un cazaplatinos, que jo també n'entendràs, i una de llest, perquè este maig emperrà en xavaló sense, i després l'història de verdad, està ambientat en la invasió mongola a Japó, a l'illa de Tsushima, precisament, uh-huh. I hi ha un samurai que a la platja enmig d'una batalla el donen per mort i ell tot sol intenta fer-se l'heroi, en aquest cas és l'heroi, i lluitar contra un cap de l'exèrcit mongol i intentar reconquerir o no permetre que li conquereixin la zona. Això m'ha encantat. O sigui, jo m'ha encantat. Tenc-ho la continuació per jugar-lo, Gustav Jotei, sí. Encara no l'he jugat.
1: Jo tampoc.
0: Em vaig arrencar un altre antes, i jo som una persona que quan començo l'he de llevar, no m'ho puc aturar per ser-ne un altre, i ara em sap greu, perquè ho que ja fa no m'allava de fer, i he esperat llevar-lo per començar el Gustav Jotei. Però, si vos agrada, a més, està fet per Sucker Punch, que és un estudi que m'encanta, perquè varen fer els Infamous.
1: Sí, que no s'ha tornat a parlar mai més.
0: No s'ha tornat a parlar, i Jocs Infamous és una altra saga de més 4 joquets que jo m'ha encantat també. La història i com se jugava jo m'ha encantat. I allà vos ho deix, vull dir, perquè si a més t'agrada un poc la cultura japonesa, la qüestió de l'honor, de personatges, troc que pot donar alguna lliçó a més d'una persona. I a més, jugui un poc a lo bé i ho mal. O sigui, pots anar per les bones, pots anar per les males i ja t'he decidit. I això en Famous també ho feia. Podries ser una bona persona, un bon samaritano i salvar la gent, o podries anar a tot el contrari i per tant te convertis en un mal heroi.
1: Que és la màgia de videojocs, per fer el que vulguis sense conseqüències.
0: Tu tens les decisions i tu acarreas con las consecuencias, ja se diu, no? Però bueno, aquestes són les nostres recomanacions. Toni, gràcies per acceptar la invitació i per compartir aquest espai amb jo, o per fer aquest espai junts, millor dit. Sabia que voldries. Perquè feia estona...
1: Spoiler, no?
0: Feia estona que havíem de quedar i ha estat l'ocasió. Jo he disfrutat de preparar aquest programa i espero que en puguem fer molts, el que vulguin, la ràdio. Bruno, com està la cosa?
2: Bien, indefinit.
0: Contrat indefinit, vale, sí. D'acord.
2: El podeu jubilar aquí, si vols.
0: No, l'altre m'ho paguen.
1: Pues moltes gràcies, Miquel, per
0: aquesta oportunitat. Moltes gràcies,
1: molt de gust anar aquí a la ràdio.
0: Si no hi ha res de nou, en 15 dies.
1: En 15 dies estarem aquí.
0: I prepararem una altra cosa. Menys si m'ho donar un feedback per xarxes socials, vale? Cerqueu Ubit a Instagram, anirem posant enquestes, preguntes i a menys si m'ho donar idees, i si voleu venir, evidentment, mos envieu un missatge i està tothom convidat. Toni, moltes gràcies.
1: A tu, Miquel.
0: Gràcies, Bruno.

L'estiu, el sopar a la fresca, la cussa que se tira a la piscina, les filles al canyís i Ràdio Pollença.

L'estiu, el sopar a la fresca, la cussa que se tira a la piscina, les filles al canyís i Ràdio Pollença.

Escoltes flamenco, t'agrada viatjar, no faltes mai a ioga i estudies italià. Vas a la Filmoteca i puges a estendre el terrat.

0: Són les 3, moment ara per repassar els principals titulars d'aquest dimarts 25 d'agost. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu que els mesos de setembre i octubre siguin més càlids de l'habitual a les illes i xifra en un 70% aquesta probabilitat a mitjà termini. Continua així la tendència d'un estiu de rècord de temperatures. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. L'AEMET diu que les pròximes 3 setmanes seran seques, però adverteix que hi ha un 50% de probabilitats que entre agost i octubre plogui més del que és habitual. La delegada de l'agència a les Balears, María José Guerrero, destaca que les previsions apunten que les pròximes setmanes l'ambient càlid continuarà al manco fins a mitjans del pròxim mes de setembre.
2: De que continuemos con el ambiente cálido, más cálido de lo normal, por lo menos hasta mitad de septiembre, y en cuanto a precipitaciones que sean normales, y normales pero casi tirando a seco.
0: L'impacte climàtic preocupa, argumenta els científics. En el pitjor dels escenaris, els experts alerten de la desaparició d'algunes plantes i espècies de les illes.
1: La professora d'investigació del CSIC i la Universitat i cap d'Ecologia Terrestre a l'IMEDEA, Anna Travessat, indica que hi ha plantes que poden morir a causa de l'estrès del canvi climàtic i en alguns casos més extrems fins i tot desaparèixer.
3: Aquest procés no seria necessàriament ràpid ni automàtic. Dependria de la capacitat de cada espècie per adaptar-se. Les illes, el problema és especialment important perquè les espècies tenen poc espai per a desplaçar-se, no? cap a zones amb un clima més favorable.
0: Detingut un entrenador de voleibol a Palma per violar una jugadora de 15 anys i deixar-la embarassada.
1: La detenció es va produir la setmana passada i el sospitós va passar a disposició judicial dissabte. Després de comparèixer davant el jutge, l'entrenador de 23 anys va quedar en llibertat en càrrecs, subjecte a més a una ordre d'allunyament de la víctima.
0: L'edifici incendiat ahir a Can Picafort encara està presentat i fins demà els veïnats no podran entrar als seus domicilis. Mentrestant, els investigadors continuen intentant esclarir les causes del foc.
1: Una empresa de construcció apuntarà el sòtil i la planta baixa per assegurar-ne l'estructura que, segons els tècnics de l'Ajuntament de Santa Margalida, no està tan afectada com es preveia. Avui a les 7 de l'hora baixa hi haurà una reunió de propietaris per posar en comú què els han dit les asseguradores.
0: Bones perspectives a l'inici de la campanya de la llampuga a Calarratjada, mentre que la mala mà impedeix sortir a la flota de Solla.
1: Els primers pescadors professionals han sortit avui matí a feinejar i les barques de Calarratjada ja han complit la quota màxima de 150 quilos per embarcació. La creu de la jornada és al port de Solla, on el mal temps ha deixat la flota a terra en un inici de temporada restringit de moment a la pesca professional.
0: El Congrés en Robles en reitera que Ceuta i Melilla són Espanya.
1: La ministra de Defensa ha obert avui la ronda de compareixences de ministres en la cambra per la crisi de Ceuta. Robles ha defensat l'actuació del CNI i ha demanat disculpes als veïnats de Ceuta que s'hagin pogut sentir abandonats durant la crisi migratòria.
4: Que nadie siembre la menor duda. Ceuta y Melilla son España. Me han oído decir que no es que sean españolas, son españolísimas.
0: Això mentre el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha assumit el comandament únic que ha d'ajudar a Ceuta a recuperar la normalitat després de l'arribada dels 72.000 migrants irregulars provenients del Marroc, dels quals 8.000 són encara a la ciutat autònoma.
1: El Consell de Ministres ha adoptat aquesta decisió en una reunió celebrada després del Consell de Seguretat Nacional presidit pel cap de l'executiu central, Pedro Sánchez.
0: Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins horaris de l'hora baixa i també a l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Aina Sureda. Ara fem un tento.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Ha quedat en llibertat amb una ordre d'allunyament l'entrenador de vòlei acusat de violar i deixar embarassada una jugadora de 15 anys a Palma.
2: Els fets tingueren lloc el passat mes de juny. L'home de 23 anys va convidar la jove a casa seva a dinar i la va forçar a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment.
1: Els veïns de l'edifici incendiat a Can Picafort no podran entrar als seus domicilis fins demà al matí. L'immoble encara està precintat i els investigadors intenten esclarir les causes del foc que podria haver estat provocat pel mal contacte d'un endoll d'un aire condicionat.
2: A aquesta hora baixa hi ha una reunió de propietaris per posar en comú que el que els han dit les asseguradores. Un d'ells, Joan Cantarelles, lamenta que encara trigaran a poder tornar a la normalitat.
3: Sótano i la planta baixa, això demà a les 8 de matí vendran en Mendozas, ho apuntalaran i a partir d'aquí, en teoria, ja se podria entrar a la finca. Bueno, hi entrar, el que passa és que, evidentment, viure no.
1: I al barri de Pere Garau, a Palma, els veïns demanen més presència policial davant una onada de robatoris dins vehicles que tenen com a objectiu les balises de senyalització.
2: La plataforma veïnal Flipau en Pere Garau ha fet una crida a extremar les precaucions. Recomanen no deixar objectes a la vista, anotar i conservar els números de geolocalització de les balises, deixar la guantera oberta i buida i denunciar qualsevol incident davant la policia local. Joana Ferrà és membre de la plataforma.
4: Darrerament, per exemple, aquest vespre n'hi ha hagut 6, vull dir, que mos han arribat. El que roben són les balisses, ara, en aquest moment, que després se'n venen a 5 o 10 euros.
1: El servei Bicipalma té ja més de 53.000 usuaris. D'aquests, prop de 31.000 són usuaris actius. Així ho ha explicat el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Antoni Deudero.
2: Ha destacat també la instal·lació de 6 noves estacions a la Universitat de les Illes Balears i la universalització del servei des del maig de l'any passat, la qual cosa ha ocasionat, diu, un increment molt notable de nous usuaris.
5: Desde el momento en que hemos universalizado el servicio, hemos tenido 30.654 nuevas altas. Aquí es de relevancia que el 80,78% son residentes de aquí, de Baleares, de Mallorca.
1: En l'àmbit estatal, l'executiu ha aprovat via decret llei el registre de lobbies.
2: L'objectiu és crear un registre estatal, públic i obligatori dels grups d'interès, una mesura que està inclosa en el projecte de llei que es va enviar fa més d'un any i mig al Congrés i que està bloquejat per manca de suports parlamentaris. Així n'ha parlat la portaveu del govern, Elma Saïd, després de la reunió del Consell de Ministres.
6: Con él se regula en la administración del Estado la relación entre los grupos de interés y el personal público susceptible de recibir influencia. Este registro es obligatorio y estará gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que llevará su gobernanza y también su gestión.
1: En la plana internacional, els Estats Units endureixen la guerra comercial contra l'Iran, planteja sancions directes a 60 entitats, persones i embarcacions vinculades al país persa. També amenaça els països si tenen relació com la Xina.
2: Les noves sancions se centren en actius digitals, la tecnologia, l'or, l'aviació i el transport marítim i arriben després que no s'hagi assolit un acord sobre el control de l'estret d'Hormuz i el programa nuclear. El govern iranià assegura que està preparat per afrontar les sancions.
1: Amb aquest apunt en la plana internacional arribem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí informatiu de les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Ja som a l'estiu, comencen els sopars de la fresca i les ganes de celebrar. Una bona opció per una festa redona, la porcelleta negra de Rancho Grande. Són porcelletes de porc negre mallorquí per 10 persones i les serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971-85-41-21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971-85-41-21.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Palma és la segona capital de l'estat espanyol on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista.
2: El preu d'una habitació a Palma és de 550 euros de mitjana al mes. Són 125 euros més que la mitjana espanyola. Uns preus que asseguren els agents de la propietat immobiliària de les Balears fa que surti més a compte llogar l'habitatge sencer en el cas de poder-se permetre. Una situació que, diuen els residents, és insostenible.
3: Tots els meus amistats, els qui no estan ara tant un pis o una casa, no tenen altra manera de fer-ho.
4: I com no te pots pagar per un tot sol o en la teva parella, pues l'has de compartir i acabes habitacions de 500 euros o més.
1: Treballadors de la residència Safon Santa Son Armadams a Palma denuncien una manca de personal que perjudica, diuen, l'atenció dels residents.
2: Asseguren que falten treballadors en totes les categories i ressalten, per exemple, el cas del torn de cap de setmana, on una única infermera dona atenció a 150 residents. La falta de contractacions i de personal també asseguren que genera una sobrecàrrega laboral a les professionals. El sindicat USAE ha traslladat el reclam a la gerència del centre.
1: I a Eivissa, a partir de demà, s'haurà de pagar de forma anticipada per demanar cita a la ITV. Així ho ha establert el Consell Insular per tal de reduir l'absentisme, que supera el 40%, i evitar així l'ús fraudulent del sistema de reserves.
2: L'actuació forma part de les diferents mesures que està impulsant la institució insular per millorar el funcionament de la ITV i reduir el temps d'espera. També contempla l'adjudicació de dues noves unitats d'inspecció que permetran incrementar la capacitat actual en prop de 30.000 inspeccions anuals més.
1: Més qüestions. Els primers pescadors de Llampuga han sortit avui matí del port de Cala Rajada i han completat la quota de 150 quilos per embarcació. Al port de Soia no han pogut sortir per la mala mar, tampoc n'han capturat els pescadors de Palma, Andratx i Alcúdia, que continuen amb la temporada de llagosta.
2: A les 10:30 del matí arribaven al port de Cala Rajada les primeres llampugues de la temporada. La mala mar havia complicat l'inici de la jornada, però finalment, segons han explicat alguns pescadors, han pogut completar la quota de 150 quilos per barca.
5: De moment, per ser primer dia, no pot treure moltes conclusions, però pinta bé, pareix. El tamany també és guapo i ara volen ser el preu acompanya i ja serà l'hòstia.
6: Per ser primer dia he trobat que hi havia un bon tamany. Hi ha hagut anys que era molt més petita i enguany pues, hi ha un bon tamany.
1: I multa de 2.000 euros a un pescador per fer feina a una zona protegida a Calvià.
2: La Direcció General de Pesca ha imposat la sanció perquè el pescador professional va estendre una xarxa de 500 metres de llargària a la reserva marina protegida de l'illa del Toro. Aquesta modalitat de pesca està estrictament prohibida en aquesta zona i va ser denunciat per bussejadors aficionats.
1: En crònica de successos a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública quan el van enxampar amb una cinquantena de pastilles de MDMA i altres drogues a Eivissa.
2: Una patrulla va detectar que l'home actuava de forma inquieta i va intentar ocultar-se al portal d'un habitatge. L'home duia damunt mig centenar de pastilles, com també dosis d'heroïna, marihuana, haixix i cocaïna.
1: I en la plana estatal, el fum de l'incendi al Parc Natural de Collserola ha obligat a confinar dos barris a Barcelona.
2: Són els barris de Torreveró i Ciutat Meridiana. Un ampli dispositiu de bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar el foc. De moment treballen en una superfície d'unes 8 hectàrees.
1: Amb aquest apunt arribem a les 5:04. Tornem amb més notícies al butlletí informatiu de les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
7: És estiu a Radio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Acosta't i estiuatge amb nosaltres.
8: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
7: Molt bon cap vespre, amics, Ràdio Pollença. Som aquí en directe, són les 5 i 5 del cap vespre. L'agost avança i quasi, quasi ja s'acaba, són 10:25. I nosaltres iniciem aquesta programació d'aquesta darrera setmana d'agost del cap vespre amb una programació molt variada. Tenim dues ofertes musicals. La primera la tindrem a les 5 i mitja. Vendrà Joe L. González. Explica'm-nos aquesta directa que faran aquest divendres, dia 28, a la sala del Gremi, on presentarà el seu disc Still in the Stand. Perdó, és que ja el tenim aquí, eh? I m'ho paro un poc nerviós perquè m'incomodo un poc, el tinc aquí en directe, ja el tenim aquí. Això serà a les 5 i mitja, mos explicarà tot aquest directe fantàstic que tenim, que crec que és molt exclusiva, és a dir, no l'han posat en un escenari en cap moment. Per tant, això ho tindreu aquest divendres, dia 28, a partir de les 9, a la sala del Gremi de Palma. Després, tot seguit, tindrem una altra oferta musical. Sabeu que com abans aquest mes d'agost ha avançat també el Festival de Pollença, i ja tindrem en Mateu Vila, que vendrà explicant-nos aquest darrer concert, aquest diumenge dia 30, aquest concert de Cloenda. Això serà a les 6 i mitja. I doncs, abans de començar aquesta programació, farem un repàs, com sempre, ja sabeu, a l'agenda municipal d'aquesta setmana. I començam amb informacions de l'Ajuntament. Com ara dèiem, el Festival de Pollença encara té a la venda general de les entrades amb descomptes i abonaments, que les podeu comprar a la pàgina web del mateix festival o a l'oficina del claustre. També música al carrer, amb totes les actuacions que ja sabeu que són a les 8 i mitja. Mireu, demà dimecres, el 26, teniu Bau com Tudo Quintet a la plaça major de Pollença, i diumenge dia 30 teniu Rano, Paula Mà i Mercè a l'Ajuntament de Pollença. La banda de música de Pollença impulsa un any més Color Musical, una iniciativa per infants a partir de 6 anys que vulguin descobrir la música i aprendre a tocar un instrument. Les activitats es fan el dimarts i dijous d'agost i permeten als participants aprendre música, fer nous amics i gaudir de l'experiència de tocar en un grup. Les inscripcions en són obertes i podeu fer mitjançant el codi QR disponible a l'Instagram de la banda de música de Pollença. I el sopar de fresca, que serà aquest dissabte 29, hi ha les inscripcions fins dia 25 obertes a la web i les oficines municipals del Pollença i d'Humoll. L'Ajuntament tot aixecarà amb encimades, que es podran recollir el mateix dia a Pollença, al passeig Jaume Antonell, i el port de Pollença se retiraran directament a les taules inscrites. Anem ara amb entitat. L'Associació de Veïns de Pollença celebrarà el pròxim dissabte 29 d'agost el sopar a la fresca als voltants del parc infantil. El menú inclourà una fideuà de marís, beguda i picada i postres. El preu és de 8 euros per als socis i 20 per als no socis. Els participants hauran de dur el plat, coberts i tassons, i les inscripcions les podeu fer a la caseta del mateix parc infantil els dimecres entre les 7 i les 8. També l'Associació de Veïns de Gomà també celebra aquest sopar de fresca, també el dissabte 29 d'agost. Aquesta vegada serà al carrer Voltó. Cada participant haurà de dur un plat menjar per compartir, a més del seu propi plat i cobert. L'associació convidarà els assistents a cervesa i gelats. Les inscripcions també en són obertes fins al 25 d'agost i es poden fer per WhatsApp al 696 74 29 98. I la Fundació Dionís Bennà se posa en marxa una campanya per documentar les obres del pintor que es troben en cases particulars de Pollença. Si teniu una obra de Dionís Bennà, podeu enviar-ne una fotografia abans de l'1 de setembre i entrareu automàticament en el sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. Podeu contactar la Fundació per correu, Instagram o WhatsApp, cercant simplement Fundació Dionís Bennà, o passar directament per museu. Passam ara a l'agenda dia a dia.

en la Lluna. La trobada estarà coordinada i presentada per Mauricio Dors, aquí tindrem aquí dijous, i serà al Saló del Club Pollença a les 10. I diumenge dia 30, aquesta cloenda del Festival de Pollença amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana intitulada al Palau de les Arts de Reina Sofia amb el director titular, Sir Mark Elder, interpretarà les variacions sobre un tema original Opus 36 de versions Enigma d'Edward Elgar i també Sinfonia número 7 en la major Opus 92 de Ludwig van Beethoven. Serà al claustre de Sant Domingo a les 10.

I per acabar aquesta passada per l'agenda municipal d'aquesta setmana, vos recomanem les exposicions que encara podeu gaudir. Mirau, a l'Iglesi del Convent de Sant Domingo encara roman oberta aquesta Naturezza d'Albano Alfonso i la podreu disfrutar o gaudir fins dia 25 d'octubre. Al Museu de Pollença també encara hi ha oberta aquesta a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. A la Fundació Dionís Bennassa també teniu fins dia 30 d'agost, fins aquest diumenge, disponible l'exposició de Joan Marc titulada Des de l'Envés. Al Club Pollença també hi ha roman obert aquesta exposició Xesca ha ensenyat un món, vida i obra de la figura de Pollença, que podreu gaudir fins dia 31 d'octubre. A Can Llobera, memòria gràfica dels cartells de les eleccions del simulacre 1988-2026 i a l'hotel Molins, Cavall Bernat, material sensible, fins dia 13 de setembre. Molt bé, Michi, de fet, aquest repàs que feim sempre per l'agenda municipal d'aquesta setmana, feim una petita pausa musical i tot d'una tornem amb en Joe El González, que m'ho explicarà aquest directe de la Sales Gremi d'aquest divendres.

0: our love.
1: Amics, continuem aquí en directe, com que ja hem dit que el tenim aquí en directe, ja volem escoltar en Joel González, com no podria ser d'altra manera, a mi em dona una bona sorpresa, perquè ha hagut de ser guitarra, per tant, ja vos adelant, i ja vos hem adelantat ara per una història d'Instagram, que tindrem una sorpresa avui aquí en directe. Vos parlam un poquet d'en Joel González, ell és originari de Cala de Sant Vicent, aquí de Pollença, i és músic, compositor, guitarrista, i fa una proposta musical, la qual fusiona l'essència sonora dels anys 70, 60, un enfocament contemporani divers. La seva música flueix entre el folk rock i amb tints psicodèlics o el sort reggae més clàssics. Ja el tenim aquí, com estàs? Benvingut.
2: Bones tardes, què tal?
1: Te sentim poc, mem, el micro està apagat. Si no tens... Si... Veuràs que hi ha una... Espera un segon. Veus que té un... Ara te sentim, perfecte. Això són coses del directe.
3: Bones tardes.
1: Bones tardes.
3: Com estan?
1: Això són coses del directe.
3: Ara tenim la llum verda.
1: Exacte. I de res, te sentim bé, que és molt important. Si no ens sentim, poca cosa. Bé, i d'avui ens presentar, com dèiem en el principi, aquest divendres, dia 28, a partir de les 9, presentareu aquest disc que se diu We Still Stand. O sigui, nosaltres ara ho d'en fora de micro, encara seguim aquí, vol dir que es continuem agontant a carros i carros i carretes, a veure com es tirin, no és així. I això serà també acompanyat de Rano Sarbach Trio, que està composat, com ho sabeu, per Rano, per Natanael i per Kelpi. I després també hauran els teclats en Pablo Fermín. Això serà, com vos dic, aquest divendres, 28 d'agost, a les 9, a la sala El Gremi. Què podrem veure? Explica'm.
3: Bueno,
1: explica'm, sí.
3: Com xerrava ma mare abans fora de micra, que és, ha estat el primer àlbum que he editat, uh-huh. És un àlbum completament d'estudi. Jo ja fa anys que vaig tenir bandes i col·lectius, però bueno, ara pues no entenc, diguéssim, ha estat un àlbum directament d'estudi, sí. On tu selecciones amb un productor que en aquest cas ha estat en Rano Sarbach, uh-huh. Fet de productor, l'han gravat el disc pràcticament tot aquí al seu estudi de Pollença i amb músics seleccionats. Aquests músics, com ja van venir aquí fa uns mesos, que vam xerrar en una entrevista, són músics bastant coneguts, d'Argentina, en J. Morelli, bateria de Enanitos Verdes, i en Didi Goodman a teclats, en aquest tema que estem escoltant, són ells els que estan tocant, i ells són els encarregats, juntament amb en Rano i jo, de fer tot el contingut musical del disc, i després un parell de col·laboracions, com en Marce Ventura, Tomeu Picó, Christopher Pimiento i Xisco Cledera, tots aquí relacionats a l'escena de música de Pollença. Ara, per la presentació del disc de We Still Stand, pues, el que han fet és aquests músics argentins que viuen a Argentina i Madrid no se desplaçaran, però han fet una bona selecció. En Rano Sarbach disposa del seu trio aquí, que estan en actiu, i hem estat convidats a tocar dins el cicle de música organitzat per la Sala Grammy i Art of the People, que se diu L'Eterno Verano, que és una selecció de bandes de l'escena mallorquina, que hem estat tot l'estiu, estarem presentant les propostes locals.
1: Ara ho estic mirant en el teu Instagram. Ara, si voleu sobre l'Instagram d'en Joe, o d'en Joel González, és Joe González Music, si ho voleu seguir. Ho dic perquè aquí el que està explicant ho presenta i ho detalla tot especialment. Aquesta que estem escoltant ara és Believing in Start, que va ser el primer senzill d'aquest disc, uh-huh. Que vau venir presentada més 17 de maig l'any passat, o sigui que ja l'any passat vau venir dues vegades i ara fa que no havíeu vengut, i ja tocava. Mira, aquest senzill vau presentar aquí, vau venir presentar 17 de maig i dia 18 de novembre vau tornar al que dius tu, uh-huh. Amb aquesta versió de luxe que vau fer en format vinil, crec, si no vaig equivocat,
3: uh-huh. Sí, sí.
1: I vau venir tots aquests músics. Si t'assembla, escoltam un poquet aquest tros d'aquesta Believing in Start.

0: Molt bé, i d'ahir en Joe, vols que t'hi digui Joe o vols que t'hi digui José o vols que t'hi digui...
1: Podem canviar el nom.
0: No, jo Joe ja t'he dit abans, que Joe, mira quina casualitat, li dic al meu germà com el veïm, que passa Joe.
1: Mira tu, les casualitats de la vida.
0: Les casualitats de la vida.
1: I jo també, al final, ja que molta gent del meu entorn musical m'ha de dir Joe, perquè sempre, com t'he comentat, la majoria de la música que faig ha estat en anglès, suposo per l'influència musical que he tingut des d'adolescent, i al final, quan decideixes, has de triar quan publiques un disc com aquest, no? Que, bueno, he de donar les gràcies a Produccions Blau, que ha estat editat amb ells, i necessites un nom artístic, i pues, tenc un nom, tant d'un nom com un llinatge, que són bastant comuns, no? Sí. José González. Llavors, a part hi ha un músic superfamós que admiro jo molt, José González, el suec de descendència sud-americana.
0: Quan cercava per Spotify, crec que t'he confós. Sí, i dic, no pot ser mai, no m'ho sonava.
1: És un geni, ve a tocar aquí a Mallorca d'aquí poc, al setembre. I, bueno, al final, com me deien Joe, pues, vaig dir, mira, pues, me decantaré per Joe, i vaig haver de fer aquest L, que som José Luis, pues, perquè part per diferenciar, perquè és que ja existeix, és a dir, qualsevol cosa que miris ja està registrat, o un Instagram està agafat, o un nom d'artista, i no és fàcil. No és clar. Fàcil trobar avui en dia un nom que les xarxes ja no hagi estat utilitzat per qualsevol cosa.
0: Clar, i sobretot quan són llinatges així un poc més comuns és molt més difícil combinar-los. D'aquestes fonts que m'has dit que havies begut, si me'n parles un poc, de quines fonts podríem parlar? Ja m'he explicat en el principi que és un poc de folk, rock o folk, diguéssim, dels anys 60-70, si me dius un poc de quines fonts...
1: Pues, jo de petit vaig tenir la sort de criar-me dos ambients on vaig escoltar molta música, que són un restaurant i un gimnàs, i sentia bastanta música, i sentia de tot, des de música espanyola fins també ja de petit els Beatles, Rollings, qualsevol cosa, també l'escena del guate que és espanyola, no? De totes aquestes bandes superfamoses que hi havia també l'escena espanyola. Ja quan ja tenc una edat, l'adolescència, te comencen a influenciar, que en aquella època no era internet el que t'influenciava, sinó que era un amic o l'amic d'un amic, o que apareixia un CD de ton pare, d'un tio, de qui sigui, o una cinta de casset, i la gravaves, l'escoltaves, o te gravaves la ràdio directament. I me vaig començar a influenciar molt per música més, diguéssim, ja de la... Estàvem xerrant del 90, quan som adolescent, pues, de l'escena garage rock, Nirvana, Pearl Jam, totes aquestes bandes, Machine Pumpkins, i després, evidentment, de l'escena 60-70, m'han influenciat totes, però hi ha hagut unes quantes que molt especialment, pues, Led Zeppelin, no he durat d'escoltar-la.
0: Idò, si t'assembla, escoltam un... Hem de fer un repàs, és a dir, mos tens una sorpresa per el final, que jo crec que ja l'hem avançat un poc, però sí que és vera que vull que escoltin. Jo ja he donat avui de cabes un pot ofertat el que és el vostre disc, escolta, l'he posat així el temps que esperava, perquè jo ja som aquí de fet fa un parell d'hores, i he posat un pot de ràdio per variar un poc les cançons que solen tenir, i però m'interessa especialment que vagin escoltant cançons d'aquest disc, i així ja a més els fem entrar en ganes per venir aquest divendres a veure-lo en directe en la sala del Grammy. Si t'espereix, escolta'm ara una estoneta de Shadows Growing Like.

0: I d'ahir, això és Shadows Glowing Like the Tree, que m'he tallat antes. Like, perquè like m'he quedat trees, m'he quedat sense els trees, sense els arbres. Bueno, i d'ahir, això és el que escoltam. M'ha des ara, Jou, que volies parlar del concert un poquet, però sí que hauríem de fer un poquet perquè, vos explic, en Jou ha vingut preparat i me'l vol fer un acústic, i mos farà un gran acústic aquí en directe, però com podeu comprendre, hem de fer proves de so abans de que, perquè soni bé, el millor possible. Per tant, si vols començar ja, jo ara pagaré el que és la música que tenim de fons.
1: Bueno, pel divendres, evidentment, tothom està convidat, sí. I haurà entrada estant allà, aquí, és a la sala 0 del Gremi, que ha estat reformada completament fa relativament poc, ha quedat espectacular, un so, una sala molt, molt acogedora, i estan les entrades anticipades disponibles per internet, o a la mateixa porta divendres se podran comprar, o les portes obriran a les 9.
0: Sí.
1: Obrirà la banda local de Poble Baf, que fan un punk rock amb un directe molt potent, a partir de les 9:30.
0: Sí.
1: Nosaltres arrencarem a partir de les 10:30.
0: Ah, perfecte. Jo és com que vi que era a partir de les 9, m'ho pensava començar a voltar ja a les 9.
1: Portes obertes a les 9.
0: A les 9 i a partir d'aquí...
1: 9:30, primera banda.
0: Després explicarem si un cas, si t'apareix abans de que acabi tot, explicarem horari, explicarem tot. Ho tornarem a recordar tot per als nostres oients, perquè tothom s'animi a anar al gremi a veure aquest directe. Si t'apareix fent les proves de so, vam... que trobes, ja que sona bé, més o manco. Mem, i Bou?
1: Sí.
0: Jo crec que també. Te pots escoltar una miqueta.
1: To be someone. Jo crec que sí. Ara li donaré un poquet més de...
0: Ara, vinga. Em vola.
1: Bueno, aquest tema és un... Al final, gravar aquest disc, tornant al principi, que hem vingut per això, en aquest disc, jo crec que ha estat una conseqüència d'anys d'anar acumulant cançons. Està sempre involucrat un poc a l'escena de la música, tant on he estat de fora com aquí Pollença especialment, i al final dius, mira, tens massa música ja escrita, fulles gravades, demos, la comparteixes a vegades amb amics, però també a vegades tens com una necessitat de compartir això amb altra gent que potser ni coneixes, no? I per exemple aquesta cançó és un exemple, espero que surti en el pròxim disc, que n'hi haurà un segon, ara estem a punt de presentar el primer, però n'hi haurà un segon. I fixa't, és com un pude en el tiempo, això. Aquesta cançó és de 2015, escrita. I encara no ha vist la llum, així hem publicat-se. Però espero que aquesta l'interpretaré per obrir el concert el divendres 28 a la sala 0 del Gremi.
0: I de tot un honor, gràcies, per pensar en altres.
1: To be someone.

0: Impressionant. Espero que l'hagi gaudit tan bé com l'hagi gaudit jo. Jo l'hagi gaudit aquí en directe, ha estat brutal. Ara sí que volia parlar, abans de... No m'ho volia oblidar, a més d'això. Tu eres el creador, si no vaig equivocat, des d'IM, aquí a Pollença.
1: Bueno,
0: co-creador. Co-creador.
1: Amb en Pol Font i en Ferran Codina, que ha estat aquí fa un momentet, ha vingut a saludar.
0: Passa, jo el coneixia des d'IM, jo passa,
1: no sonava bé. I juntament amb l'Associació de Músics, ho vam fer sempre en representació de l'Associació de Músics i la col·laboració de l'Ajuntament, i ja han fet 9 edicions.
0: 9 edicions, ja, d'aquest Dia Internacional de la Música.
1: Pràcticament una dècada, ja.
0: Això recordam, amics, que sempre és el 21 de juny, no? Sol de ser de muntar el 21 de juny, que és el Dia Internacional de la Música, i se fan aquestes commemoracions, i bé, ja sabeu que a part d'això se fan moltes altres coses, des de l'Associació de Músics de Pollença se fan moltíssimes altres coses, com per exemple avui sense anar més enfora teniu el dimarts que anes Carrinxo, i després també se fa música al carrer.
1: Els cicles ja es fa uns anys que estan instaurats amb l'ajuda de tots els que estan allà organitzant i en la direcció, i crec que l'associació, la veritat, que ha evolucionat molt bé els darrers anys. Se fa molta cosa de Pollença, la veritat és que a vegades jo ara mateix no visc aquí, estic visquent a Palma, però tenc coneguts de l'escena musical més o menys per tota l'illa, i som a vegades un poc una envella per lo...
0: Culturalment sou un referent a Mallorca, ja t'ho dic.
1: Hombre, hi ha una certa organització, molta gent involucrada, i se fan coses. Lo important és fer. No mirar massa en el passat ni massa en el futur, i anar fent, creant.
0: Creant, sobretot, i fent coses, és a dir, són moviments, el que s'ha d'abans és fer poble, que es pareix un tòpic, però ben que diguéssim que és una manera de fer cultura, i és veritat que sou un referent. Jo no som d'aquí, jo som de Can Picafort, som de Santa Maria de Lídia, perquè sempre que vull veure una cosa mínimament en condició culturalment ha de venir a Pollença, això està claríssim. Per tant, quan vaig començar a fer feina a la de Pollença, per allò va ser una alegria, perquè dir, m'ompliré de cultura i m'entrarà de més en pena. O sigui, molt bé.
1: S'ha tingut, jo crec, molt d'anys, també ha passat que s'ha tingut la fama de ser un poble molt cultural. Però una cosa és tenir la fama i l'altra cosa és ser-ho, i que passi de veres, no? I això, el que dèiem, s'ha de fer.
0: Sí,
1: també
0: sí.
1: És vera que per tot hi ha coses, eh? O sigui, l'escena musical a Mallorca hi ha molta cosa que podia estar millor, evidentment, com tot, però bueno, és anar fent i sempre intentar que les institucions s'involucrin, però tampoc les institucions totes soles no funcionen. Ha de haver gent que mogui
0: el sedàs, que faci remenar la gent i que emocioni. Jo t'ho dic, nosaltres, o jo, personalment, culturalment, mos atreu, i crec que sou un punt i un far de referència a Pollença, amb aquest aspecte, però no només, simplement, en quant a música ja no en parlem, en quant a art, exposicions, pintura, si vols alguna cosa, festival de Pollença ens anem més enfora, vosaltres mateixos ens ho dim, en música al carrer, això no se té per tot, és a dir...
1: I altres cicles de gent. També és vera que a vegades ve gent de fora, inclús, a instaurar aquí cicles, per exemple, jo què sé, Sons de Nit.
0: Sons de Nit, que ara tenim Juni Nederman, exactament.
1: Tenim aquí el Cardell aquí de vora.
0: Exacte, el tens aixugat aquí.
1: I la qüestió és que Mallorca és un escenari, les illes en general, crec que és un escenari brutal. Nosaltres, quan els primers anys que estàvem amb el DIM organitzant i pensant com ho podíem instaurar, aquesta idea francesa del Dia de la Música, la Fête de la Musique, que és el carrer gratuït, i el que sempre pensàvem era això, que tenim un escenari natural com a municipi brutal, i no és difícil explotar-ho, no? Si tens, evidentment s'ha de tenir l'ajuda de les institucions, però si tens una bona associació de músics i gent involucrada, i gent de fora moltes vegades que també ve a tocar, evidentment, no és difícil si se posa un pot de ganes.
0: Clar, és molt important que hi hagi el que tu dius, involucració, sobretot no només que sigui aquesta part, diguéssim, que ajuda econòmicament, perquè normalment solen ser les institucions les que porten el tema econòmic, però sí que és perquè si no hi ha ideologia, si no hi ha les idees, si no hi ha les ganes, si no es vol arrencar, no feien res només en sa...
1: I s'ha d'ajudar una cosa, perquè idees a l'hora de xerrar és fàcil.
0: Sí.
1: Després materialitzar, no? Realitzar les coses, és com el mateix que fer un disc. Pots tenir idees de tocar cançons, tal, però al final t'has de posar i has de fer una feina i materialitzar les coses. I a vegades també el que passa apoyant-se un poc és que sense voler mos posar les trabetes, no? I pues, jo,
0: això
1: no
0: passa per
1: fer,
0: tot, eh?
1: I estar, i pim, i al final s'ha de mirar per un bé comú.
0: Totalment.
1: Si un se fixa només amb el bé individual, no arribaràs molt lluny.
0: No.
1: O sí, però serà amb un gust agre.
0: Exacte.
1: Amarg.
0: Sí, amarg, que només t'agradarà a tu. I exactament. Això, quan només t'agrades, només les coses t'agraden a tu, i només fas les coses per tu, mal assumpte. S'han de fer les coses per col·lectivitat i ha d'haver aquesta fan, aquest esperit que dius tu de col·lectivisme i de voler fer les coses junts. M'has dit abans que volies parlar qualque cosa. És el que has dit abans de les entrades de pas directe? Era que això que volies recordar?
1: Moltes, ja ho he dit abans, moltes gràcies a Produccions Blau, que al final ha estat una presentació dilatada amb els temps per situacions personals de músics i de la banda. D'aquí una abraçada allà on estigui, en Edu Reyes, no? I bueno, ha passat temps, però tampoc jo quan gravava aquest disc tampoc no me posava una fita de dir mira, la vull tenir per tal dia. Al final ho fas, però ha estat una feina de poc a poc, no? D'anar fent una producció de pràcticament un any i mig, però fins que la veus publicat és que te passen els dos anys i no t'ho dones
0: clar, entre...
1: I ara no, estic per presentar el disc i ja estic pensant en el següent i sense ficar-me massa pressió, perquè al final és així, no? Si tens, jo tinc bastanta música guardada i que no he publicat, i el que va dir al principi, que fas demos, la toques, la comparteixes amb amics, però també a vegades és important això, no? Agafar una fita a la teva vida i fer-la, que no sigui només per motiu econòmic. A vegades només el tema de tenir un moment de realització personal és molt important.
0: Totalment, aquí vull anar jo. Aquestes coses que dius que tens inèdites, diguem que ja que has duit la guitarra, m'ho dones una altra sorpresa, m'ho fas una altra acústica, a més dues aquest preparat, és que has fet.
1: Bueno, no sé.
0: Pot fer una altra.
1: Si voleu tocaré una dels discs.
0: Vinga. I d'ahir espera, baixarem la música del disc que està tocant ara Wishing You, i baixarem un segon i tornem a arrencar. Quan vulguis.

0: Jo crec que és un plaer, eh? Jo me'ls podríem passar aquí tot de cap vespre, eh? És una passada. Jo no sé, crec que algú ho ha dit igual, però el que heu de fer és anar en directe aquest divendres, veure-ho en directe en el gremi, a la sala del gremi, de més una sala fantàstica, emblemàtica. M'han dit que era la sala zero. Que fan,
1: sala zero del gremi.
0: I
1: estàveu tots convidats, convidades. Estarà ple de... Encara he de cridar gent que se'n recordi, però bueno, si m'estava escoltant ja sé qui som.
0: De totes maneres, ara pensa que a través de xarxes de Ràdio Pollença i a través de les teves xarxes això se promocionarà i nosaltres s'escoltarà.
1: Estarà ple d'amics, serà un dia també per compartir amb familiars, amb amics, amb gent que potser no conec, que també està bé, jo no som molt conegut com a músic a l'illa, me conec la gent del meu entorn, sobretot aquí a la zona nord, però està bé també, segurament, per trobar menys que sigui una persona o dues que han dit hòstia, he escoltat la teva música i he volgut venir a veure el concert.
0: Sí,
1: d'altra
0: sí.
1: part, com he explicat en el principi, estaré acompanyat d'uns músics molt bons, amb en Rano Sarbac, que ha estat el productor del disc, amb en Nata, a la bateria, en Kelvin McKenzie al baix, un bassista brutal, un italià que ha estat molts anys tocat professionalment al Regne Unit, i mos acompanyarà en Pablo Fermín, que és el teclista d'Illusos i de Spicy Lovers, que els ha tingut per aquí.
0: Paren la salta per aquí,
1: que avui tocaran a fer un pot també de... Bueno, que avui toquen, com has dit abans, no? Màfia, no toquen avui?
0: Sí, per Illusos
1: no.
0: Spicy Lovers, per un segon, que ara t'ho diré, perquè ho he dit...
1: Els dimarts de Can Escarrinxo.
0: Sí, però crec que Illusos no, eh? Mira, tenc Màfia, Pink Rose Band i de Spicy Lovers. Varen tocar i varen venir, com que havien de tocar els dimarts abans, el dia abans de tocar, varen venir, varen estar aquí, me'l varen també fer un...
1: En Pablo també toca amb Spicy Lovers, i ell també m'ajudarà a fer els teclats divendres a la sala zero d'Esgrem.
0: Sí, tot quedarà al local, hi haurà molta gent d'aquí de Pollença, doncs segurament, i d'allà sobre els pollencins, pollencines, on hi ha vos tots cap en el gremi, a veure en Jou.
1: Qui tingui un tocadiscos, com has comentat, qui tingui un tocadiscos o vulgui entrar a la moda vintage de tenir un tocadiscos...
0: Que ja som un viniler, eh? Ja som, té molt de vinils.
1: Que si ho arribes, un altre dia que passa per aquí...
0: No te preocupis, no ho dic per això.
1: Te duré un vinil, no te preocupis.
0: No ho dic per això, però sí que és veritat que som molt viniler. M'agrada molt tot això del vinil. Aquest so de fer vinil net és un cerimoni, tot això és un cerimonial.
1: És una edició que hem fet en Produccions Blau de 220 vinils, una edició limitada, la veritat. I
0: se pot comprar?
1: Se podrà comprar, jo contentant-me jo directament, per xarxes, se pot comprar xocolata a Palma, on és la sede de producció en blau, i després també la tindrem divendres, tindré ja un parell d'exemplars per la gent que se vulgui quedar amb un bon record d'aquesta nit.
0: Això serà allà, no? També la podran comprar, la podran aquí, allà. Les entrades per aquest directe, que és directament a les xarxes del gremi?
1: Directament a les link a l'agenda del gremi, a la web, i si no, directament allà també. El primer tram de les més barates ja està exaurit, que eren 5 euros més gastos, ara estan, crec que són a 8 euros.
0: El segon tram, sí.
1: I, bueno, és un preu bastant assequible.
0: Preu popular, això és un preu popular.
1: Per veure dues bandes de l'escena local amb músics internacionals, al final, i bons, perquè el BAF també està tocant ara se'n van de gira per la península, han tocat per Menorca, estan molt estan ara una banda jove però que està picant pedra, està picant pedra i ho fa bé i la pica bé, i bueno, i nosaltres que crec que estan preparats per fer una nit molt guapa.
0: El que tu has dit serà una nit d'amics, una nit de companys, i nosaltres hem volgut fer aquesta convidada perquè la gent d'aquí de Pollença sàpi que esteu fent aquest directe en el gremi, perquè la gent que t'ha segat sí, però bueno, nosaltres volíem fer també posar el nostre gra d'arena perquè vagi bé.
1: Moltes gràcies per la convidada.
0: No, gràcies a tu per aquest dos acústic que mos has regalat aquí, perquè això és tot un regal, un autèntic regal, si sembla que vam amb aquest Red Bird Fly Away.
1: Ja m'arriben missatges de WhatsApp dient que sona millor, ha sonat millor que disc.
0: No me diguis això.
1: Enhorabona.
0: Beníssim.
1: Per la sonorització.
0: Idò, vinga, ho hem fet, ho hem intentat fer el millor possible. Gràcies per ser aquí i quan vulguis, ja saps, això és que teva, quan vulguis promocionar el que sigui. Acabàvem aquest Red Bird Flying Away del disc. Moltes gràcies.

0: És estiu a Radio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Acosta't i estiueja amb nosaltres.
1: Hola, sóc Ernesto de Barro Gallet. Jo no sé molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
2: El divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
1: Vos esperam a tots.

0: Ivetres Ràdio, les notícies de l'Exís.
1: Bon dia. La Guàrdia Civil continua investigant les causes de l'incendi d'un edifici a Can Picafort per tal de determinar-ne l'origen. Una de les hipòtesis apunta un mal contacte de l'endoll on hi havia connectat l'aire condicionat.
2: D'aquí a una hora hi ha prevista una reunió entre propietaris per posar en comú el que han dit les asseguradores. De moment, fins demà al matí, no podran entrar a l'edifici. Ho explica Joan Cantarell, és un dels propietaris afectats.
3: La finca ben que dia està tot vellat, en teoria avui i vespre, demà i dematí ja hi podrem entrar i realment veurem més com està quan no està. Però vamos, instal·lació elèctrica, instal·lació de fontaneria, tot està recapolat.
1: I a Formentera s'investiga si els dos incendis gairebé simultanis d'aquesta nit podrien ser intencionats.
2: Un està a prop d'Espujols i l'altre a prop de Sant Francesc. Tots dos han afectat únicament masses forestals. Les característiques del foc fan sospitar que podrien haver estat intencionats.
1: Més temes. El Servei d'Inspecció de Transports del Consell d'Eivissa ha dut a terme aquest cap de setmana 11 actes de sanció que inclouen dos casos de taxis pirates, tres cotxes de lloguer irregular i dos BTC que actuaven il·legalment.
2: El Consell adverteix que no tots els BTC actuen de manera legal, tot i que duguin la retolació identificativa correcta, fet que pot produir confusió entre els usuaris. És Mariano Juan, conseller insular de Mobilitat i Lluita contra l'Intrusisme.
4: La llicència de VTC no la té Uber, no la té Cabify, no la té qualsevol d'aquestes empreses. La llicència de VTC la té l'empresa que està explotant aquell viatge i que es pot publicitar o no amb aquestes plataformes. Per tant, més enllà de que en el seu cotxe tinguin un logo d'alguna plataforma digital, el que ells tenen que tenir és la seva llicència al dia i ben documentada.
1: Encara a Eivissa, la companyia estatunidenca United Airlines connectarà l'illa amb Nova York a partir de l'estiu que ve.
2: La ruta s'estrenarà a finals de maig de 2027 i tindrà una freqüència de 4 dies setmanals.
1: Fem ara alguns apunts en la plana de successos. Una dona ha mort a la piscina d'una urbanització de Vinixeca, al terme municipal de Maó. La Policia Nacional n'investiga les causes.
2: Va passar diumenge, la família va donar l'avís, però els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida.
1: Això a Menorca i a Mallorca, localitzat un cadàver en avançat estat de descomposició en aigües de Port Adriano, a Calvià.
2: Una de les hipòtesis és que sigui una persona migrant d'una embarcació naufragada que tractava d'arribar a les illes.
1: I a Alcúdia, localitzada la jove de 24 anys que estava desapareguda des de principis de mes.
2: La dona presentava un perfil d'alta vulnerabilitat. L'entitat SOS Desapareguts va alertar-ne la desaparició ahir.
1: En la plana estatal continua la polèmica per la gestió a Ceuta. La màxima responsable de defensa, Margarita Robles, i el d'interior, Fernando Grande Marlaska, es contradiuen i no es posen d'acord sobre si el CNI va avisar sobre l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
2: Ella diu que sí i ell que no. La ministra de Defensa ha estat la primera a compareixer al Congrés per donar explicacions sobre el que ha passat a la ciutat autònoma d'ençà de finals de juliol i ha defensat la tasca de l'exèrcit espanyol. Després del Consell de Ministres, Marlaska també ha lloat la tasca dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, però contradita Robles, tot i repetir diverses vegades que no ho feia.
5: El dia 29, esos funcionarios que están allí, los que la identidad no las puedo decir aquí, pero trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
6: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
1: Hem arribat així a les 6:04. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.
7: És estiu a Radio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Acosta't i estiuetja amb nosaltres.
8: Hola, sóc Ernesto de Baru Gayet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
9: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. bon pla per començar el cap de setmana.
8: Vos esperam a tots.

0: I nosaltres, amics de Ràdio Pallans, continuem aquí en directe, canviant de registre. Fins ara hem tingut en Jou aquí i ara passam en aquesta especial setmana de cloenda d'aquest festival de Pollença, que va començar en el maig, però sí que veure que el bessó gros transcorre en el mes d'agost. Tenim aquí en el doctor Mateu Vila Cerdà, que és professor associat a la Universitat de les Illes Balears, doctor en educació per la mateixa universitat i titulat superior de música a l'especialitat de percussió. Actualment és professor d'ensenyament secundari i director de l'IES Clara Jarmel. Com estàs, Mateu? Benvingut una vegada més.
1: Amb aquesta presentació fantàstica, encantadíssim d'estar aquí en els micròfons de Ràdio Pollença i compartir amb vosaltres tota aquesta passió musical.

0: I res, intentar, moltes gràcies.
1: I de moltes gràcies per ser aquí. El mes d'agost ha avançat, jo ho dic, el mes d'agost avança, però que no havia d'arribar, però ja som a dia 25, i ja aquest diumenge, dia 30, hi ha aquest concert de cloenda a càrrec de l'orquestra de la Comunitat Valenciana, que serà una fita, crec que serà com sempre, com tot el que és aquest festival, amb aquesta 65a edició, però sí que és veritat que hi ha Sir Marc Elder, el director titular d'aquesta orquestra de la comunitat, i mos tocaran amb peces de Edward Elgar i, com no, amb Beethoven una altra vegada. I doncs vinga, si t'apareix, què feim? Jo el que faria, t'apareix, Mateu, jo ara ja que arribam en aquesta setmana final, faria una espècie com de, si te sembla bé, i a més tenim temps, estem tranquils tu i jo, no mos falta de res, tenim bona música, bon ambient, per tant jo faria una espècie com de resum, faríem un pot de recopilatori del que ha estat el festival en si, del que duim ja, que ja estem a la darrera setmana, què trobes?
0: Sí, fantàstic. Com tu bé has dit, el festival va començar realment dia 1 de maig, si no vaig equivocat, amb un concert molt... va ser la presentació, ja van fer en el pati de l'Ajuntament de Pollença, i va ser un concert molt, molt interessant, perquè a més a mi també m'agrada molt, no sé si és per la connexió que té la percussió tal vegada, aquest quintet de metall, el Cambras Quintet, amb un programa molt interessant que donava un poc l'inici, no?, la presentació de 65 de la 65a edició d'aquest festival. Bueno, va ser extraordinari allà dins el pati de l'Ajuntament. També se va presentar una obra que s'havia composat aposta per ells. És un grup jove, molt dinàmic, molt ben preparats, que varen fer una interpretació molt ben aconseguida, molt ben acurada, i la veritat que no ho sé, ja donava, no?, que seria un programa interessant de 65 anys que avalen aquest festival de música de Pollença. Jo he tingut la sort de poder assistir a molts de concerts des de ben petit, gràcies sobretot a mon pare, no?, que m'acompanyava o m'introduïa dins aquest món, i la veritat és que tal vegada tens com una espineta clavada, i és de poder col·laborar, no?, com faig amb vosaltres, per donar difusió en aquesta part important, no?, perquè evidentment és un festival obert a tothom, però si és veritat que moltes vegades la gent relaciona que només hi poden anar els entesos, i no és cert, perquè la música clàssica, si una cosa té, o la música, un festival d'aquesta envergadura, és que dona la possibilitat d'acollir a tothom, tant en aquells que tenim una formació musical que mos agrada, però mos agrada igual que una altra persona. Mon pare, per exemple, ha tocat un clarinet en la banda de Pollença en un seu moment, però no va estudiar en un conservatori ni prou fet, sí, no? I clar, la música també li agrada i li entra, i sobretot l'entén d'una manera pintura diferent a la meva, però si mos remuntam a lo que era la doctrina de l'Ethos, que ja se feia, diguem, a l'antiga Grècia, ells concebien la música com aquell art que era capaç d'entrar dins la personalitat, no?, d'entrar les persones, de cadascú, evidentment, en les seves possibilitats, però era importantíssim ja a l'antiga Grècia que aquesta doctrina, de qualsevol manera, donava formació en educació física, en poesia per les lletres, i en música, perquè anava amb tot això de la part més de dins de cada persona, i evidentment cada un la veu i la concep d'una manera com no pot ser d'altra manera, no? Aquest concert d'introducció va ser fantàstic. Després hi va haver un concert solidari, que va ser dia 17 de maig, a càrrec de Raquel Camariña, el soprano, i el piano acompanyat per en Joan Hereu, Ja, vam fer també un ja vespre líric, no? Cançons populars de Manuel de Falla, després vam fer Claude Debussy, Fauré, Samuel Berber, Robert Schumann, un ja vespre interessant, el que podríem classificar com a popular, no? de música més popular, però ja tornem a anar allà mateix, vull dir, la presència d'aquests músics en aquest festival són músics formats amb un esperit important perquè, i amb una preparació tècnica també interessant perquè interpretar totes aquestes obres no sempre és senzill, i quan molt d'ells, no, que jo he tingut l'oportunitat de tal vegada parlar amb uns o amb uns altres, sobretot els que eren més propers a la percussió, record percussionistes que han passat per allí, que quan veien tota aquella gent que havia format part d'aquest festival estaven una mica al·lucinats, no? De dir, ostres, un poble tan petit, un indret tan peculiar com Pollença, hem tingut l'oportunitat de poder compartir escenari amb, jo ja sé, Narciso Yepes, en Montserrat Caballé, Alfredo Kraus, grans orquestres com la de Sant Petersburgo, han passat per aquests, i un poc el que parlava abans, no? No donam la importància tal vegada que se mereix aquest festival, no? I jo crec que és una qüestió de pedagogia, d'educació, de donar a conèixer totes aquestes coses que se fan. Igual que també som un poble molt arrelat a l'art plàstic, el veure que ara fa un parell d'anys, i jo ho coneix perquè tenen dos fills i han estat partícips de tot això, han pogut gaudir d'una cosa que jo no vaig poder gaudir quan era petit, ja, visites guiades en un museu de Pollença, amb explicacions didàctiques, amb activitats que han format part, que han interactuat, no, amb ells, i arribat a teva, i que te vengui la teva filla i dic, papa, avui hem anat i hem vist, mos han explicat que hi ha la pintura gòtica i tal i qual. Ostres, això està molt bé, no? Tal vegada, una reivindicació que fa molt d'anys que faig és, a nivell de festival, que li falta una mitjana de difusió pedagògica, una projecció de que arribi a més gent, sobretot en ciutadans de Pollença, en nins i nines que van a les escoles, així com som capaços d'explicar que és la patrona, que és Sant Antoni. Evidentment no és una festa popular el festival, però sí que forma part del nostre patrimoni cultural, i si més no, jo crec que tenim un deure de que mos agrada tot això, donar difusió i fer partíceps quan més gent millor, no? Després d'aquesta taladrada
1: que t'escoltava, i jo les conclusions que trec, i que els nostres oients també el trobaran, que és que la sensibilitat no s'estudia en els conservatoris,
0: no.
1: És a dir, tu pots ser sensible i no pots anar a un festival i te pots emocionar perfectament i no ser un erudit en la matèria,
0: no? Exacte, això crec que és interessant, i econòmicament, vull dir, és assequible, perquè si ets pollensí pots aconseguir una entrada amb preus molt interessants, i bueno, a partir d'aquí, ja dia 5 d'agost, no, s'inaugura aquest festival de Pollença, ja en van parlar, en aquest cas amb la Mahler Chamber Orchestra, dirigida per en Daniel Hargling, i en el piano en Daniel Trifonov, que van fer un programa espectacular, va ser una interpretació majestuosa, no sé com dir-ho, no? Jo crec que ja s'ha convertit com en un ritual, no? Perquè quan sents aquest concert per piano i orquestra número 1, re menor, d'en Johannes Brahms, i després la sinfonia número 8 d'Antonín Dvořák, és brutal, no? Poder tenir dins tot el context del Festival de Pollença un concert inaugural d'aquestes característiques, no? Va ser un concert extraordinari, beníssim, vull dir, la música va sonar perfecta, la Mahler Chamber Orchestra, ja n'hem parlat, però és una orquestra ja consolidada, tot i que du aquest nom, fan un repertori extens, molt divers, I bueno, va ser un concert inaugural per celebrar aquests 65 anys, no? Després, un altre concert també molt interessant va ser el dissabte dia 8 d'agost, que van tenir la presència de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, amb aquest director convidat, que era en Patrick Hahn, i en un cello van poder gaudir d'en Alban Gehart, i van interpretar bueno, l'acte primer del preludi de Tristan Isolde de Wagner, aquest compositor romàntic, nacionalista, molt, molt dur, no? En la seva forma d'entendre la música. Després, com no podria ser d'altra manera, aquest concert per violoncel en mi menor opus 85 de Newart Elgar. Enguany sí que han tingut molt d'Elgar en un festival de Pollença, quatre moviments, res. I la segona part, bueno, ja com un clàssic, no?, de Xerezade, de Nikolai Rimsky-Korsakov, que varen fer una interpretació magnífica per part de tot aquest músics que formen la nostra orquestra, l'orquestra de la Comunitat de les Illes Balears. Després ja m'ho van anomenar a un concert d'aquests que formen part d'aquest festival, que és aquest, un quartet, no?, de corda clàssic, era el quartet de Ben. Jo vaig disfrutar moltíssim d'aquest concert perquè, tot i que no som molt de... No mal interpretem, no? Però un quartet de cordes sí, són interessants. Era un repertori exclusiu de Beethoven. Vam tot ja tres quartets de corda, concretament un número 3 en re major, un número 11 i un número 8. I la veritat és que... gaudir d'aquests concerts dins el context de claustre, tancar els ulls, però és que ets un altre indret, no? I te fa apropar realment en aquestes interpretacions de l'època, per dir-ho de qualsevol manera. Va ser un concert també extraordinari, el Quartet de Vent també, déu-n'hi-do, del currículum que té darrere. I ja després m'ho van anomenar dissabte dia 15 en la Freiburger Baroque Orchestra, que va ser un concert extraordinari. Vam poder gaudir de Neva Bori en el violí i la direcció, na Janine de Vic, la soprano, ja va fer un recital, com ja no podíem dir d'altra manera, un recital magnífic, esplèndid. I després hi havia Neia Lestrit, en Fogot, en Thomas Meraner, l'Oboe, en Daniela Liep, la flauta, que van anar interpretant Mozart, tot era Mozart, el teu autor favorit, aquest concert, yeah, yeah. L'obertura de la Finta Giardinera, després l'Exultat de Jubilat, ja varen comentar, la Clemenza de Tito, i varen acabar amb aquesta, la Sinfonia número 41, l'anomenada Júpiter, que és una de les sinfonies, bueno, jo crec que tota l'obra de Mozart és fantàstica, no?, però era en paraules un poc col·loquials un crac, no?, perquè era capaç de composar-te un quartet de cordes com una sinfonia. Déu-n'hi-do una sinfonia. Has de tenir en compte moltíssims d'aspectes tècnics, estètics, melòdics, contrapuntístics, harmònics, etc, etc. No, tot això el faig que sigui realment un compositor polifacètic, per dir-ho de qualsevol manera.
1: Sí, un adelantat a la seva època. Sí. Hi va aquesta fantàstica història, que jo no sé si hi ha gent, però realment és història, que va tenir en Manuel Salieri, que era en aquelles èpoques era el compositor de la cort de l'arxiduc del rei de l'arxiduc Lluís d'Àustria, l'emperador d'Àustria. I va haver aquesta estiria ronça d'aquesta pel·lícula més fantàstica d'un Milos Forman, que si no voleu veure, que es diu Amadeus, que va sobre aquesta... A part de conèixer molta música de Mozart, sabreu aquesta història, que no sabem si era verídica o no, que hi va haver aquesta estiria ronça entre en Antonio Salieri i el Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Sí, sempre hi ha hagut aquestes enveges, no? Jo crec que són enveges sanes, no? I bueno, també hi ha coses que aquests compositors compositors, aquests músics que han estat de la categoria de Mozart, tenen un do, i avui en dia quan encara hi ha gent, no?, sobretot destacats amb esport, que són fora de sèrie, i per molt que tu t'esforcis mai arribaràs a ser com aquests grans, no? No vol dir sense menysprear evidentment tot l'altre, no? Però bueno, ja entràvem, ja havíem corregut tot aquest festival i arribàvem a dia de nou amb una interpretació, amb un concert també d'aquests clàssics, no? De forma clàssic, que és un recital d'un instrument solista, en aquest cas el piano. Seria difícil tenir a lo millor un altre instrument, no? Perquè el piano sí que és veritat que és un instrument, jo, per això és la mare dels instruments, no? Perquè és tot allà, amb 88 tecles hi tenim totes les possibilitats sonores, si més no timbriges evidentment no, però sonores d'allà de poder posar en marxa tot el que és la música, el teixit d'aquesta música, no? I aquí vàrem gaudir d'un concert extraordinari de Seong-jin Cho. A vegades hi ha pianistes que associem inevitablement, no?, a un compositor, perquè s'especialitzen i tal, no? En aquest cas aquest compositor per en Seong-jin és en Chopin, no? Però ja en vàrem parlar, mos va sorprendre que va interpretar Chopin, però també va interpretar Bach i també va interpretar Schoenberg. Si vols, no sé si estem escoltant ara mateix.
1: Estem escoltant en el pianista, en aquest pianista coreà, en Seong-jin Cho. Si vol descansar un poc, jo entenc que farem una petita pausa i escoltarem el que vàrem sentir d'ell en el concert d'en Schoenberg. L'escoltem.

Òbviament, no és el que vam escoltar d'en Sean Berg, que això ha estat una petita errada de disculpar o agents. Ara sí que escoltarem cosa d'en Sean Berg tal com a tal. Un segonet. Sí, aquí. Ara l'altre.

0: estàvem escoltant Schoenberg, no?
1: Això és Schoenberg, exacte, sí, sí. No és d'en Xiang Yingqiu, eh? La veritat, però bueno, és aquesta suite per piano opus 26 de l'Arnold Schoenberg.
0: Hem de dir que en aquest concert va començar interpretant la partita número 1, si ve molt major, de Johann Sebastian Bach. Va ser un concert que ja l'havien comentat, i però que el van comentar, el van preveure el que passaria, no? A mi hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, vull dir, i és aquest pianista, ja em van xerrar, guanyador d'un prestigiós concurs d'obres de
1: sí, és el festival aquest de 2015
0: de Chopin,
1: que fan especialment de Chopin. Exacte. A Polònia, sí, va guanyar.
0: Però en aquest concert van poder gaudir de Schoenberg, que explicaré el que és, però va començar amb aquesta partita. Aquesta partita és una interpretació lliure, però que està molt, molt senyida a la que va composar Bach, no? En aquest cas aquest pianista no va necessitar exagerar aquest gest per crear expressivitat, perquè la pròpia obra ja la duia, no? I el que és xocant és que aquesta partita que ens va transportar en aquesta primera meitat del segle XVIII, no? És una partita, és una successió de peces petites, moltes de les quals tenen l'origen en danses. Hem de recordar que Bach prové del compositor del barroc i ja fa molta música que li ve del Renaixement, les danses renaixentistes, que se converteixen en suites, després passen a ser suites orquestrals, i que se podia apreciar en aquest concert la claretat de les diferents veus, l'articulació, l'equilibri, aquest control absolut del so. Clar, el piano modern, que en vàrem parlar, no existia com a tal, no? Quan em va escriure aquestes cançons, perquè de fet hi havia claves. Uh-huh. I poca cosa més. Sí. Per tant, tot ja va en el piano, implica també haver de prendre decisions moltes vegades, perquè han de saber com seria aquesta interpretació d'aquell instrument. Això també en havíem parlat, no? I ara en parlarem després, quan fessem aquest recorregut per aquest concert de dissabte passat, no? Però tot ja vaig implica això, no? Donar aquesta expressivitat, que a lo millor aquesta expressivitat ja te ve condicionada o ja te ve preposada de qualsevol manera quan t'interpretes a lo millor Chopin, perquè ja la pròpia música romàntica, no? Ja te du a tot això. Hem sentit també Schoenberg en aquest jazz, en aquesta suite per piano, l'opus 25, fa una mirada cap enrere, cap en el passat, i recupera aquestes formes antilles d'aquestes danses, no? D'origen renaixentista. I, és a dir, Schoenberg se transforma i deixa de banda una mica aquest do de cafonisme, sense perdre l'essència d'aquesta música que el caracteritza, i fa un gir, fa aquest gir i escriu aquesta suite, no? A més, en les parts ja ha de tenir una suite. Tot i això, desenvolupa l'escriptura dodecafònica, i en lloc d'organitzar murs al voltant d'una tonalitat principal, el que fa és utilitza aquesta música serialista o música serial formada a partir de 12 sons, que són 12 sons de l'escala cromàtica que té la música. Clar, després ja m'ho anàvem a un Schumann, que ja és romàntic també. Podríem, aquesta obra que fa seria la traducció d'aquest Carnaval de Viena, no? L'opus 26, i trobam una música molt plena de contrastos, d'impulsos, d'imaginació. Ja hi ha més llibertat compositiva. Passam de Bach, que estava tot condicionat a tot el que s'havia de fer. Arnold Schoenberg, radicalització total. Després torna en Schumann, no? I finalment va acabar amb una interpretació majestuosa, brutal, de los aquests valsos de Chopin, no? Ell és especialista, evidentment, en aquest intèrpret, amb aquesta música, no? Però dedicar una segona part de pràcticament sencera d'aquesta també és una manera de mostrar la personalitat de com se toca el piano una persona experta amb un intèrpret concret, com estàvem comentant abans, no?
1: Que és el que vas dir tu, que aquesta, un sol compositor va passar per quatre autors diferents.
0: Exacte. Quatre compositors, un sol pianista.
1: Un sol pianista.
0: I, bueno, jo deixaria així com a resum, no? Va interpretar Bach amb una claretat i una precisió brutal. Després va passar en un segle XX amb en Schoenberg, que era precisió, perquè Schoenberg el que cerca és anar més enllà, cerca aquella precisió tècnica i sonora. Després Gerhard, en Schumann, que ja era un gran pedagog del piano, i acaba amb en Chopin, com si fos un recital líric, però amb un instrument que no canta, no? Que només sona. No ho sé, va ser un aquest constants canvis, no? aquest control, aquesta claredat, la tensió de color, la tècnica supercurada que va mostrar en el piano, bueno, va ser, per jo va ser un concert estratosfèric, per no dir-ho d'una altra manera, perquè la veritat que va mostrar molt aquesta personalitat i aquesta serenor davant d'aquest instrument amb un domini tècnic que en termes del barroc el ja s'han denominat un virtuós, no? Que ho és, evidentment.
1: Sí.
0: I ja...
1: Espera un segon. Vols anar ja directament aquest dissabte passat?
0: Sí, vols escoltar qualsevol
1: cosa. Ja farem una cosa.

0: t'apareix? Aquest concert de Brandenburg d'esteu fantàstic i estimadíssim Johann Sebastian Bach, que també ho és meu, eh? Ben que dius de tot dos.
1: Fantàstic, vull dir, no tenc massa més paraules. Sitges Verge, l'altre dia parlàvem de com s'hagués imaginat Bach que sonava la seva,
0: jo,
1: la
0: com, seva com, música. Si ara, per exemple, tinguéssim en Johann Sebastian Bach avui en dia, l'any 2026, el tinguéssim viu i escoltat la seva música, jo també fes preguntes al revés. T'ho vaig dir, si el tinguéssim viu, reconeixeria les seves composicions, si les escoltats, és a dir, les obres d'en Bach d'avui en dia, l'any 2026, sonen igual que a l'època d'en Bach?
1: I de mira, Mozart. Després de sentir aquest concert de l'Esmofati, te puc dir que existeix la interpretació històricament informada, perquè l'Esmofati també han fet una tasca investigadora d'arribar, clar, és un grup molt consolidat, pensa que se crea el 1996, a partir d'aquí s'especialitzen en música barroca i van molt més enllà a veure què passava en tot això, no? Instruments d'èpoques, si no són instruments d'èpoques, evidentment, perquè seria complicadíssim, no? Sobretot ho traverso, però sí que són instruments que molt fidedignes a la manera que se construïen en aquell moment, no? Per tant, jo t'ho puc dir que el so crida molt l'atenció, me va cridar molt l'atenció des del primer acord que varen fer, en com sonaven, no? I amb aquest rigor de que la pròpia música barroca necessita, no? Que també no és una música que doni marge per fer certes interpretacions, perquè la música barroca és música tancada, és música molt virtuosa, que sempre cerca arribar a lo més profund, a lo més important o lo més interessant i més difícil tècnicament parlant. Bé, jo vaig flipar, no?, d'aquest concert, la veritat, perquè des del traverso, no?, que és aquest avantpassat de la flauta travessera, que tenia un so més íntim, que en qualsevol moment sí que es veia que el tapava la resta d'instruments. Però després jo me'n recordo quan van atxapar en lo Badineri, en lo famós Badineri, que va ser l'obertura de la suite orquestral, atxava en tot això, va fer una interpretació majestuosa. I també s'ha de destacar que Bach, en aquest concert de Brandenburg, també destaca de qualsevol manera, li dona importància, i després ho veiem en el triple concert, no?, en Uclave, perquè Uclave era com un acompanyament. Hem de tenir en compte que la música del barroc, el que cerca és virtuosisme extrem per part de l'instrument solista, però amb un perfecte no sé com diríem, una perfecta base, que són contrabaixos, cellos i clave, que li donen aquest coixí, no?, aquesta continuïtat, aquest baix continu que neix de qualsevol manera d'aquí. Vam parlar on fora micròfons d'en Pep Alsina, que defineix molt bé en Bach, no?, la manera de com Bach entén i com a partir de Bach que crea un precedent, perquè la música que tenim actualment està basada en una base, no? Inclús jo me'n recordo, m'ha ven un xap, no?, que a vegades hem fet qualsevol cosa de l'institut i tens qualsevol alumne que diu, bé, si me poses una base jo te faré un recitat de rap. Vale, la base és això, és aquest baix continu, perquè la base al final mos dona obstinats rítmics, obstinats melòdics o obstinats harmònics. Aquest teixit per part d'aquests instruments forma part de la base harmònica que després és susceptible de improvisar, de fer qualsevol tipus de música. El jazz hi ha un 10% escrit, que és la idea melòdica. Després van més enllà, van a desenvolupar aquella melodia, aquell ritme, aquella harmonia, i de demostrar també aquest virtuosisme per part d'aquests instrumentistes que puguin tocar, no? El jazz és un 90% improvisació, però és una, la improvisació també, segons la Violeta Hemsley de Gainza, una gran pedagoga de l'actualitat, diu que la improvisació és la creació instantània. Per crear instantàniament has de tenir recursos, per tant has d'estar ben format, no? El jazz és una d'aquestes maneres que quan no te pot quedar en blanc, no val ser un músic de jazz amb partitura, sinó que has de controlar perfectament totes les escales, totes les inversions d'escales, tota l'harmonia tonal i no tonal. Un bateria ha de tenir recursos de rudiments, ha de tenir recursos de jugar en colors. Recordo aquí un concert que per cert, més normal ja tenim Spotify, perquè jo tenia aquell disco ratxadíssim, que eren en Jacques Lussier i el seu trio, que varen venir a Pollença en dues ocasions. Una d'elles varen presentar Jacques Lussier Playback Trio. Va ser magnífic, no? Poder escoltar l'àrea de la suite en sol amb bateria, contrabaix i piano. Entonces, ostres, això seria possible? Val, això és possible perquè Bach ja condicionava que se pogués fer totes aquestes coses, no? Que, per cert, la suite orquestral número 3 vam poder gaudir de totes aquestes aquestes sorpreses que, de qualsevol manera, Bach amallava entre la seva música, no? Lo que he dit abans, en aquest concert de Brandenburgo, el clave que tradicionalment associam en aquesta funció d'acompanyament comença a guanyar protagonisme, de cada vegada en té més, fins que en el final d'aquest moviment li dona un espai virtuosístic amb aquella cadència que li deixa fer, no? Aquella part final pràcticament que només hi ha el clave, no? I és interessant, si més no, totes aquestes coses, no? Ja veus que m'emociona molt xerrar de Bach, perquè pedagògicament té molta cosa a dir, molta cosa a dir. I Bach, la seva principal inspiració és amb Pitàgores, perquè era matemàtica pura aquest home, no? Tenia un si analitzes l'harmonia de Bach, és una harmonia perfecta, és una harmonia matemàtica, no dona peu a que hi pugui fer interpretacions o suposicions, sinó que no, això ja està fet i punto, no hi ha volta de fulla aquí. Aleshores, aquest concert de la setmana passada, aquell triple concert també va ser una dosis de no sé com explicar-ho, perquè va ser...
0: No, tothom ho diu, vinga, crec que va ser emocionant. És que vos agrada en Bach, vareu disfrutar, va ser la nit d'en Bach, igual que l'altra passada va ser la nit de Mozart, i la gent que va voler gaudir de Mozart va voler poder gaudir de Mozart, perquè va ser una nit íntegrament de Mozart, és a dir, jo que podem anomenar la nit Mozart del festival, i aquesta va ser la nit, el Gesmofati, aquesta orquesta barroca de Brussel·les, va ser la nit, sens dubte, d'en Bach.
1: Sí, sense cap dubte, perquè ja t'he dit, no? Gesmofati van més enllà d'aquesta interpretació, perquè han hagut de fer també molta investigació, han hagut després d'estudiar tot això, perquè també l'estudi és experimentar i equivocar-se i dir, això no devia sonar així, gràcies també a musicòlegs que en certa manera transcriuen aquell aspecte més emocional, tal vegada que els autors han volgut remarcar, no? Avui en dia tal vegada sigui més fàcil veure què hi ha darrere cada obra, no? Però antigament se suposava a través de la recerca, a través de a lo millor correspondència que se feien un qualsevol moment en qualcú, entenies les històries que hi havia darrere tota aquesta música, no? Jo et veuria com a resum d'aquest concert és que escoltar Bach de la mà de Gesmofati ha estat una oportunitat molt interessant jo pensava que això ja s'havia com a mig acabat, no? Perquè quan vas a aquests festivals pareix que tot ha de ser repetitiu, i no, evidentment que no, perquè cada grup aquestes aportacions que fan, per exemple aquest inici d'aquest festival o aquest concert d'obertura, no? amb Can Brass Quintet, que també durant l'explicació del concert varen fer una menció en això, no? Que ells investiguen el que s'està tocant, fan adaptacions. A vegades fer una adaptació no és simplement tocar aquella melodia que fa un violí i d'ara la farà la trompeta, sinó has de cercar nivells que corresponen a cada instrument d'aquest, perquè no és el mateix el timbre evidentment d'un violí que el timbre d'una trompeta. Per tant, són de dues famílies diferents, per sonar-lo necessiten dues maneres diferents. I moltes vegades tot això, que tu puguis escoltar Bach tocat per en Jean Lucier i que te transformi i que te transporti a llocs antics, a llocs de molt llunyans, dius, ostres, està viu en Bach, no? Perquè l'estan interpretant encara, i això jo crec que és molt interessant. Jo de fet un element molt, molt didàctic que solc utilitzar, i me consta que altres companys meus tant a la universitat com a l'institut també ho fan, és recórrer en aquesta música ja feta, perquè de qualsevol manera il·lustra d'on venim, no? És important entendre què ha passat, d'on venim, per poder preveure, per poder entendre primer de tot el present i poder preveure un poc el futur. I evidentment en Schoenberg aquesta, ara m'ha vengut aquí, no? Però en Schoenberg aquesta revival que fa d'aquesta suite que torna, com seria una suite 300 anys després, no? O 400, ostres, és una manera també d'interpretar o de veure, de posar el seu ullet, la seva, no sé com dir-ho de qualsevol manera. Aleshores, no sé, aquest festival estem a punt de tenir una, la cloenda en si, no?, d'aquest concert, que serà aquest proper diumenge, dia 30 d'agost, per part de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, que és l'orquestra titular del Palau de les Arts de Reina Sofia de València, dirigida per Sir Mark Elder, el seu director titular. Sovint en aquest tipus de festival a vegades també venen directors convidats. Aquí tindrem el seu director titular. Les variacions Enigma d'Elgar, no? També té aquestes variacions, això si recordes en vàrem parlar, perquè la música és repetició, contrast i variació. Quan fas una variació sobre un tema és important, perquè li dones diferents visions d'un mateix fil conductor vist o transformat de moltes maneres. Això vol dir que cada vegada que el tornes a recrear ara de qualsevol manera fer-ho nou a partir conservant elements que ja hi eren. Vull dir, no és fàcil,
0: Escolta, si t'assembla un trosset d'aquestes variacions de Netuat Elgar.

0: o melòdic, això, on passejamos introdueix el que sentirem, el que escoltarem, exacte, i el que viurem aquest diumenge.
1: És molt Elgar.
0: Exacte.
1: Música ja més de banda sonora, així com ja mos anem acostant en els nostres temps, no? I després acabaran aquest concert de Cloenda, acabaran amb una obra mestra, jo crec que també molt interessant, que és la Simfonia número 7, en la major opus 92 de Ludwig van Beethoven, una de les obres més enèrgiques i rítmiques que té. La va composar entre 1811 i 1812, és una època en què la seva sordera ja era considerable. Val?
0: Això t'ho anava a demanar, dic, ja es començava, perquè la sordera va ser com a...
1: Sí, li van entrant, no? Uh-huh. Una de les coses més característiques tal vegada d'aquesta sinfonia és el ritme. Com a anècdota, en Richard Wagner la va descriure famosament com una mena d'apoteosi de la dansa, no? Més que grans melodies dramàtiques, Beethoven el que fa és que construeix bona part d'aquesta sinfonia a partir de petits patrons rítmics i melòdics que van creixent. Bueno, la cinquena sinfonia també és coneguda per aquest ta-ta-ta-ta. Són dues notes, és un mi sol que després la transporta la fa. Són terceres menors que els va reconstruint, els va adaptant, i com a partir d'un motiu melòdic tan senzill és capaç de crear una sinfonia en les seves quatre parts, no té quatre moviments, no? Jo crec que és un programa molt interessant, que veurem amb molta energia aquesta cloenda d'aquest festival. Podrem traslladar-nos en aquesta música romàntica de grans orquestres, allà on ja hi comencen a formar part l'orquestra sinfònica com a tal, ja és el format que tenim en l'actualitat. Ja aposten autors com Beethoven, evidentment, Mozart, Brahms, tal vegada, amb introduir aquests instruments de percussió, i després ja tenim, com no pot ser d'altra manera, autors com Schoenberg, com més contemporanis, que ja utilitzen més profundament altres instruments de percussió. Evidentment, jo he de granar ja potser nostre, perquè la percussió és una de les...
0: especialitat.
1: Sí, a part de que és una especialitat, és una eina que sempre han utilitzat, que la música culta se va introduir molt tard, però hem de tenir en compte que la música més profana, la que no estava escrita, la que era més popular, més tradicional, sempre s'ha utilitzat la percussió. Perquè si Gerberge a l'edat mitjana no trobam presència d'instruments de percussió dins un context formal, no?, per exemple, evidentment dins l'església, però sí que mos trobam amb aquestes agrupacions de ministrils, amb aquests joglars, que evidentment el que feien era cantar, acompanyar-se d'instruments més populars, més senzills de fer, com puguin ser flautes de pagès, i sempre acompanyats de percussió, que marxava un ritme, marxava de qualsevol manera la transició rítmica d'aquesta música. I bueno, jo crec que enguany hem tingut un festival déu-n'hi-do, d'una categoria important, i res, jo m'agradaria acabar, no sé si tindrem...
0: Anant bé de temps, eh? No te preocupis, ben que diari duim uns 45 minuts, hem posat música, té un bon ambient, jo crec que no som mal d'escoltar.
1: No, què vol dir que no?
0: Crec que els nostres oients, de vegades, això que és d'oasis a vegades musical, jo crec que ho agraeixen, no, però primer no agrada a tothom, ben que dius que les músiques clàssiques, com tota la música, agrada a qui agrada, però sí que és veritat que és un oasi musical, i a vegades transmetem un poquet de...
1: Sí, si més no, jo crec que això que tu dius, transmetre aquests coneixements, aquestes aportacions que se fan, i que de qualsevol manera jo considero això superimportant, i és que si hem arribat a on hem arribat ha estat gràcies a aquests autors també. perquè la inspiració que fan compositors contemporanis de músics, de melodies antilles, és perquè hi ha recerca de tot això, no? I són melodies que se mos han aferrat. Aquesta àrea de la suite en sol, per exemple, de Johann Sebastian Bach, és una música que ha servit de coixí de moltíssima música actual, de New Age, de música d'ambient, de
0: inclús, bandes sonores de pel·lícules,
1: talment
0: com sonen.
1: Exacte, perquè la banda sonora o bé la podem crear de nova creació o la llefam prestada de qualsevol manera d'altres de situacions. I la música, a mesura, Bach tal vegada no sigui el més indicat, però Elgar, posar imatges en aquesta música és una activitat també molt, molt enriquidora, perquè de qualsevol manera tu estàs il·lustrant aquestes imatges que tens, no? I hi ha moltes activitats, ara som en el Corrunda, nosaltres fem una activitat sempre que és a partir d'unes imatges que els adon cercar una música que pogués ambientar, perquè una imatge tota sola, un cinema mut, va durar ben poc, eh? Tot d'una ja vàrem necessitar
0: sonora,
1: perquè aquest ambient...
0: No, de fet, és mut, si te'n recordes, hi havia un pianista que interpretava una peça...
1: Scott Joplin...
0: Perdona, exacte, per donar dinamisme a la imatge, perquè si no, no en tenia.
1: Un famós entertainer, exacte, sí. Tot això ha fet que arribàssim a lo que hem arribat. I si tenim música d'aquest heavy, rock, pop, també, de qualsevol manera, és perquè hi ha hagut una evolució, i així com l'edat mitjana va durar 10 segles perfectament, que hi havia pràcticament molt poca producció musical, a mesura que anem avançant i anem arribant en el segle XXI, de cada vegada se diversifica tot més, hi ha més llibertat de creació, però sempre amb l'esperit de la base de la música, que és aquesta que ens han deixat aquests grans artistes coneguts i d'altres no tan coneguts, i que gràcies a festivals com el de Pollença encara no ha mort això, ni prou fet, sí, estan vius, no? I res,
0: 65a edició, per tant, i ara ja n'han passat 66, o sigui que imagina't tu, sí.
1: Això ja no té aturall.
0: Això no té aturall. Això ja va, anirà més. I enhorabona, per suposadíssim, des d'aquí de la Ràdio Pollença a tots els organitzadors del festival, que no podria ser d'altra manera, és un far de cultura per la zona nord i per Mallorca i a nivell internacional, ja no en pot donar, perquè sí. El que tu has dit, venen personatges de primer nivell a nivell internacional, per tant...
1: I jo crec que últim hem de dir, ja en això tenim una mena d'obligació moral, ja dit, de donar difusió i de compartir aquests coneixements que tenim per fer arribar per pot que sigui, no? Informació, detalls, anècdotes a la gent que gaudeix de la música, i que la música no només és per us enteros, és per tothom.
0: És el que he dit abans, que no només és per els erudits, sinó que tothom pot sentir perfectament la música, i la música clàssica, que no quedi també aquest ressò, i a vegades aquest ressò queda, que la música clàssica ha quedat enrere i que és antiga i que és antiquada, no, l'han de fer atractiva i de fer el que dius tu, si compares coneixements i comparteixes i fas aquesta transmissió, fas que aquesta música que apareix com d'una altra època sigui atractiva avui en dia.
1: Exacte, i res, jo una vegada més agrair a Ràdio Pollença que m'hagin convidat, que m'hagueu convidat i haver compartit aquestes hores baixes amb vosaltres i poder portar el meu granet d'arena, per això és molt important.
0: Vols dir que seràs darrer, ja, Eloi? No tornaràs la setmana que ve i comentarem aquest darrer?
1: Sí.
0: Ja te fa compte estar-hi aquí, però bé, si tu me dius ja que no, ja te despedeixes, no te despedeixis.
1: No, farem... però així com tu fas aquest reconeixement de la meva formació i de la meva persona, també jo he de reconèixer aquest suport que sempre he tingut, no? I aquesta aposta, i gràcies per convidar-me a mi. Hi ha gent que en sap moltíssim més que jo, i per jo també és un plaer i un honor poder participar i poder compartir tots aquests coneixements, que jo també els he anat adquirint d'anècdotes, de llegir, de compartir, d'escoltar, i crec que, si més no, és interessant sempre reconèixer aquesta feina que feis, perquè la ràdio com a mitjà de comunicació és impressionant, però jo vaig més enllà i crec que la ràdio és un mitjà d'educació, i s'aprenen moltíssimes de coses a través de la ràdio, no? I té aquesta part també més sentimental d'imaginació, de desenvolupes tota aquella imaginació, perquè la televisió ho veus, però la ràdio ho has d'imaginar i és molt xulo imaginar.
0: Era, mira, ara que xerres de televisió, ara aquesta que està escoltant, que és una part de les variacions de Neil Gard, aquesta surt a la pel·lícula L'Abuelo.
1: Ah, sí, vale.
0: Que si un cas, si t'assembla, acabarem amb aquesta, que a més m'ha sonat ara de fons i dic que això m'ha sonat moltíssim i que amb tot no m'ha vengut en el cap, com que xerràvem de que la música clàssica se transfereix i a nivell de contingut d'avui en dia actual, i és una manera de transmetre-la i una manera de donar-la a conèixer, perquè molta gent no sap, i aquesta música, i investiga la gent quan l'escolta.
1: I això,
0: això és molt interessant. Que vam amb ella.
1: I molt ben dimarts que ve.
0: Que vagi bé. Bon cap.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per ser aquí, com sempre.

És estiu a Radio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Acosta't i estiueja amb nosaltres.

Eva, la ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

0: Canción, vos sabés de qué te quiero.
1: Cançó, saps de què t'estim.
0: País, Polenka.
1: País, Pollença.
0: Intèrprete, Lázaro Adalberto el Tigre.
1: Canta, el Llàtzer de Can Moix.
0: Dirige la orquesta, Honorio Busque.
1: Dirigeix l'orquestra, Norat Busquets.

darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor van passar.

com podria, allà on siguis, fer-te veure el camí del mar. Cerca els llampecs a l'horitzó, flaira l'aire en la nuvolada, que et guiaran cap al llevant i caminaràs, caminaràs per la platja llarga. I calcigant l'arena blanca,

0: ajuda a arribar fins aquí.
1: Una amiga, molt amiga.

mi enterra cau esmortida i com veu que ha recobrat el compte diu a la pastora que ell és tot sol qui l'adora, que ell el pastor ha degollat. Va sortir un fantasma blanc, la cara del compte mira i la seva cara tira.